0: aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Cause I'm

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: sembra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Pilló. Voy a deixar-me portar. Avui som més de barricàries que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és l'estarrat i prim pa mi és un santuari.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

és de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: pagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: dura dins de mi.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

can't go wrong trying to make things right.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Sonen campanes a l'aire, les 8 de la matinada. La festa s'acaba, el sol que ens atrapa, ulleres sortint de la plaça. I busco la ruta que ens porti a bon port. La gent s'acumula davant del vell forn. Tu i jo som aquí pel destí o per la sort. La nit

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, s'il vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Adiós.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada a les carreteres. Hi ha diverses incidències que dificulten la circulació. Pel que fa als accidents, un accident a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També un altre, la C12 a Menàrguens, obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, també afecten a la B10 en direcció Nus de Llobregat, a la 2 a Castellolí, on també hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i finalment a la C25 amb un carril tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que pot afectar amb retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Sira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez compareixerà, recordem, al Congrés el proper 3 de setembre per donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra demana al govern espanyol que adopti les mesures necessàries per garantir que no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades, especialment en esdeveniments esportius. Així es desprèn d'una proposició no de llei que el grup parlamentari republicà ha registrat al Congrés 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit entre l'Elx i el Barça. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu de Pedro Sánchez que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals o l'eventual existència de grups organitzats d'ideologia autoritària. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
7: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
9: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

dia, salutacions cordials i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Avui us saludem ja en aquesta jornada. Avui és dia 27 del mes d'agost. Avui tornen les temperatures a apretar de valent. 28 graus ara mateix és la temperatura que tenim al Vendrell. I avui us saludem doncs, donant un passet més en la setmana en aquesta cita d'estiu on a 10-13 us acompanyarem fins a arribar a la 1 del migdia. Així que molt bon dia, Vendrell i comarca. Aquí comencem aquestes 3 hores en ple directe perquè bueno, us puguem acompanyar en les vostres cosetes diàries. Així que salutacions de Marga Márquez. Ja sabeu el que ens ocuparà el nostre espai. D'aquí una estoneta ens anirem a fer una ullada al que marca la jornada en aquest ja 27 d'agost. Després també ens traurem el cap cap a aquesta brisa de matí amb el nostre punt d'informació, el que hem de saber les notícies locals de comarca nacionals i internacionals i també d'última hora. Que avui ve molt carregada les notícies internacionals. També els reparts dels diferents titulars destacats a Catalunya, així com aquestes últimes notícies. La previsió del temps i el nostre punt musical que sempre arriba amb el nostre àlbum retrospectiu, destacadíssim, amb aquest camí obrint la lectura musical, així com també la nostra versió. Ja sabeu que cada dia traiem una cançó i busquem l'origen i també una de les versions més destacades. Així que com l'agenda. I recordeu que el WhatsApp de participació està a la vostra disposició, el 686-9091. Que ens agrada poder parlar amb vosaltres. Bueno, amb un missatge de veu ja estaria bé. Ens envieu un missatge de veu al 686-1091 i ens expliqueu què tal va el vostre estiu. Avui sortegem, atenció, pareu bé orella, entre tots els missatges que ens arribin. Regalarem dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell, dues bosses de Ràdio Televisió al Vendrell i dues entrades per anar demà divendres o dissabte a la discoteca Arcus. Entrada amb consumició inclosa. Així que ja saps el que has de fer. 686-1091. Explica'ns què tal va el teu estiu, si ja s'han acabat les vacances, esteu a punt d'acabar-les o, per contra, esteu a punt d'iniciar-les. O, doncs, com aquell que diu, ja les vacances s'han acabat, no hi ha vacances a la vista i esteu treballant, però ben a fons. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts a obrir aquesta porta informativa i també musical per distreure'ns en aquestes horetes del matí. Gràcies per acompanyar-nos. Arrenquem amb la música de La Pegatina i la gent de Santa Salut amb els de Tietz, amb el Jazz Bomb, amb La Festa. Que comenci La Festa.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Avui, per als que esteu una mica despistats, el calendari ens marca que és 27 d'agost. I com sempre, anem a fer una ullada al que marca la jornada. Avui es destaca principalment la celebració del Dia Mundial dels Lacs i del Dia Internacional dels Cosplay. Aquestes són les principals commemoracions internacionals. Espera que jo us avanço i us explico i us desenvolupo. El Dia Mundial dels Lacs està establert de manera oficial per l'Assemblea General de les Nacions Unides i busca conscienciar sobre la importància de protegir aquests ecosistemes d'aigua dolça, vitals per la biodiversitat, amenaçats pel canvi climàtic i la contaminació. Avui també és el Dia Internacional del Cosplay, una celebració nascuda de la cultura geek per homenatjar els aficionats i professionals que es disfressen i interpreten els seus personatges preferits de còmics, anime, videojocs i pel·lícules. I pel que fa als esports, avui és el Dia Internacional del Boxeo, promulgut per l'Associació Internacional de la IBA. Es va traslladar per aquesta data per fer-lo coincidir amb els primers campionats mundials que es van celebrar a l'Havana l'any 1974. El santoral, el principal santoral de la jornada d'avui, avui és Santa Mònica, coneguda universalment per la seva mare de Sant Agustí, la patrona de les dones casades i les mares. Avui també és Sant Cesari d'Arle, també és Sant David Lewis, Sant Llei, Sant Amadeu de Lausana, Sant Bocolo de Sorrento, Sant Domènec Barberi i Sant Carpòfor i Sant Aronsi. Si mirem els fets més destacats que van passar un 27 d'agost a Catalunya, va ser l'aprovació del decret de la divisió territorial de Catalunya l'any 1936, el qual va fundar oficialment les comarques administratives i les regions o vegueries modernes del territori català. A banda d'aquesta fita políticament i organització territorial, el 1936, en plena Guerra Civil, la Generalitat aprova diversos decrets transcendents, a més de la divisió comarcal. Es crea el Jurat Popular com a nou organisme jurídic i s'aprova el Sindicat Obligatori dels Conreadors de la Terra. El 1973 es dissol formalment a Barcelona el grup polític armat d'ideologia libertària, el Movimiento Ibérico de Liberación, al qual pertanyia Salvador Puig Antic. I pel que fa als esports, el 1984 s'inaugura a Barcelona el Velòdrom d'Horta a motiu de la celebració del Campionat Mundial del Ciclisme en Pista. Avui, 27 d'agost, coincideix plenament amb la celebració de diverses festes majors i esdeveniments tradicionals molt destacats a la província de Tarragona. Així que si esteu de vacances i voleu fer una mica de comarca o de turisme, avui estan de festa major a Forès, aquesta petita població tarragonina, que arrenca oficialment avui i s'allargarà fins al 30 d'agost. És una molt bona oportunitat per gaudir dels actes populars en aquesta població i el seu famós mirador natural de la comarca. Al Baix Camp hi ha Festa Major de la Mare de Déu del Camí, un dels plats forts de l'estiu de la Costa Daurada. I a Tarragona, doncs, continuen les festes majors de Santa Rosalia a Torredembarra, Festa Major de la Febró, el municipi que inicia les seves festes grans avui i que duraran fins al diumenge dia 30, o la Pobla de Montornès, que viu la seva recta final, ja que clou el dia 28 després de gairebé moltes activitats actives. Arriba el Festival Internacional de Música d'Altafulla, una cita també a la comarca, bueno, a la província. Tot i no ser una festa major pròpiament dita, és un dia important per un fet que doncs, atreu moltíssima gent i sobretot al voltant de la música. I avui també doncs, Salou està ja preparant-se per un dels seus plats forts que arriba aquest cap de setmana.

Avui, com sempre, fem una mirada al temps, que aquest matí doncs ja comença a apretar de valer. Avui al Vendrell s'espera una jornada calorosa amb una temperatura màxima de 30 graus i una mínima de 24, que marcarà amb uns petits intervals de núvols i clarianes. Hi haurà intervals de núvols, entrant amb aquests moments de cel més clar, i doncs el vent bufarà de component sud-oest amb una velocitat mitjana d'uns 15 km per hora. Per tant, que no ens hem de preocupar. Això sí, la humitat serà molt alta, entorn al 73%, fet que augmentarà la sensació d'aixafogó. Així que avui caloreta de nou, després d'una petita treva, però aquesta és la previsió que ens acompanya en aquesta jornada d'avui. I amb això ara fem una nova aturada, que després ens anem a obrir el punt informatiu, que ve amb molta varietat.

Bé, doncs ara és moment d'obrir, com sempre, el nostre punt d'informació en el que ens aturarem, com és habitual, amb el que ens ocupa a prop de a casa, a prop de casa, i també una mirada més àmplia amb la informació també de portada de diaris de Catalunya i també una mirada més àmplia cap a la informació nacional i internacional. L'Ajuntament del Vendrell anuncia la construcció d'una xarxa de pluvials i un dipòsit soterrat a Coma-ruga, després dels dos episodis de fortes pluges que han provocat inundacions en diferents punts del nucli marítim. L'Ajuntament del Vendrell ha anunciat aquest dimecres que posa en marxa el projecte per construir una xarxa de pluvials a Coma-ruga i un dipòsit soterrat a la zona del Brissamar. Tot i tractar-se d'una inversió important de més de 4 milions d'euros, el consistori creu que ja no es pot esperar més per solucionar el que definit com un mal endèmic. La construcció d'un dipòsit captador d'aigües pluvials a sota del Parc dels Enamorats és un projecte que fa anys que està sobre la taula, però que fins ara no s'havia impulsat per al seu elevat cost econòmic. Amb tot, es tracta d'una iniciativa clau per resoldre els recurrents inundacions que pateix el nucli de Coma-ruga, especialment la zona de la urbanització del Brissamar. Després dels darrers episodis de pluges torrencials i inundacions registrats aquesta setmana, i en previsió que aquestes puguin ser cada cop més habituals, l'Ajuntament creu que ja no es pot esperar més per engegar aquest projecte. La construcció del dipòsit soterrat, amb una capacitat equivalent a 6 piscines municipals, és el que es permetrà desenvolupar després una xarxa de pluvials al nucli. La intenció del govern local és portar la primera proposta d'inversions per aquesta actuació al ple de setembre. D'entrada, es preveu que la inversió inicial sigui de més de 4 milions d'euros, un cost que ja assumeix que acabarà sent superior. El 2021, el consistori va anunciar la voluntat d'obtenir una subvenció dels fons Next Generation per tirar endavant aquesta actuació, una iniciativa que no es va acabar de concretar. Ara l'Ajuntament assumirà d'entrada el cost de l'obra, tot i que buscarà altres línies de subvenció. I més notícies, ens fan parlar de les pluges, dels barris marítims. Unitat Vendrellenca es pregunta per quina raó el projecte del dipòsit de pluvials del Brissamar no ha estat una prioritat municipal. El grup també demana explicacions sobre la neteja de la xarxa de clavegram i sobre el sistema de desguàs de la plaça de les Palmeres a Sant Salvador. A Unitat Vendrellenca acusa el govern local de la deixadesa de l'acció municipal destinada a evitar les inundacions, com les del passat cap de setmana. El grup recorda que fa anys que l'executiu va anunciar el projecte del gran dipòsit de pluvials del Parc dels Enamorats del Brissamar, però que aquest no s'ha executat. La formació també reclama una solució per Sant Salvador i un seguiment del sistema desguàs de la plaça de les Palmeres. Una altra reivindicació és la neteja, el clavegram, que podria ajudar a evitar inundacions. Per la seva banda, el grup parlamentari de Junta ha fet arribar al govern de la Generalitat una petició per tal de que aclareixi per quina raó no es va activar el sistema S-Alert el passat cap de setmana. La formació conscient dels efectes del canvi climàtic dona per fet que situacions com les viscudes aquests dies aniran a més. I Fem Vendrell dona suport als veïns dels Masos que es queixen del sistema de recollida porta a porta. Demanen que es substitueixin per un dispositiu de contenidors intel·ligents per evitar acumulacions de brosses al carrer. Diversos veïns de la zona dels Masos, acompanyats des de la regidoria de Fem Vendrell, la regidora Mar Vázquez, ha explicat que la recollida de residus porta a porta en aquesta zona del Vendrell no funciona i demanen que el sistema es canviï per contenidors intel·ligents. Argumenten que ara es produeix una acumulació de residus i qualifica de situació d'insostenible. La situació s'ha agreujat aquest mes d'agost amb l'augment de la població i és especialment complicada en el cas d'habitatges plurifamiliars. El nucli té altres problemes de residus. La petició de l'Ajuntament és clara: contenidors oberts, més control i bonificacions. Fem Vendrell avança que problemes similars es donen en altres carrers del municipi. El grup recull les queixes veïnals a través del seu correu electrònic.
I el BPFES, el Baix Penedès Festival, que impulsa de forma anual l'Associació de Músics del Baix Penedès, es trasllada enguany a l'estiu. És una edició que tindrà lloc aquest dissabte, dia 29 d'agost, a la plaça de Sant Salvador. Una dotzena de formacions actuaran en dos escenaris amb un esdeveniment que deixarà més de 8 hores de música en viu. Diferents grups formen part d'aquesta cita musical que actuaran aquest dissabte a la plaça de les Palmeres de Sant Salvador en una nova edició del BPFest que enguany es trasllada a l'estiu. Titulada com el Beach Edition, l'edició comptarà amb la participació de 12 bandes de la comarca amb propostes i estils ben diversos. L'esdeveniment manté l'objectiu de donar a conèixer les diferents iniciatives musicals que s'impulsen des del Baix Penedès, una comarca sempre molt fèrtil en temes musicals. La primera edició d'aquest festival es va celebrar l'any 2019, quan va esdevenir el successor de la mostra de grups que s'havia impulsat fins aleshores. Aquesta és una mirada que fem a les notícies més properes de casa, de la nostra comarca, i ara és moment de fer una mirada al que ens ofereixen les portades dels diferents diaris destacats a Catalunya. Comencem amb el Periódico de Catalunya. En portada ens diu que Catalunya compra la col·lecció de minerals de l'impulsor de Titan Lux. El fons adquirit des del Departament de Cultura està integrat per més de 10.000 peces recollides per l'empresari Joaquim Folch Girona i és un dels més importants del món. També amb una foto il·lustrativa recull la notícia que avui és notícia a tot el món. Riuada devastadora al Nepal. Una brutal inundació arrasa la zona fronterera amb la Xina i deixa almenys 150 morts i un milers desapareguts. Entre ells ja hi ha 4 espanyols. Moren les dues dones també ferides durant el temporal a Roda de Barà. El govern i sindicat pacten reforçar les pràctiques dels mestres abans d'exercir. I també ens diu que Interior va rebre al juliol 7 avisos del CNI sobre Ceuta, però es van veure insuficients. També ens diu que Meta pagarà 14.600 milions d'euros per tancar les demandes per addicció infantil. Més notícies, ens diu que el Barça cancela l'homenatge als mundialistes després dels incidents de l'Eix. Anem en busca de la portada de La Vanguardia. També amb una foto il·lustrativa ens diu que una riuada sembra la destrucció al Nepal. Una riuada descomunal amb origen al Tíbet va provocar ahir una tragèdia al Nepal. Almenys 160 morts i uns 800 desapareguts de les dos vessants de l'Himàlaia. Molts eren pelegrins hindús, però també hi havia turistes, una desena de nacionalitats, entre ells, segons les autoritats nepalís, dos espanyols desapareguts. També ens diu que Meta accepta pagar 14.700 milions per tancar la demanda per addicció. I també altres notícies en portada diu que la frenada de Trump, la immigració legal, deixa als llits milers de sol·licitants. L'executiu salva les votacions sobre Ceuta amb crítiques dels seus socis. Sánchez donarà explicacions al Congrés sobre la crisi del dia 3. I la signatura d'hipoteques repunta un 10% mentre es compren menys pisos. Anem en busca de la portada del Punt Diari, el Punt Avui, perdó, a la seva jornada d'avui dijous. Una fotografia amb la comunitat de Catalunya diu que el futur ja és aquí. A iniciatives ja consolidades al sector de la ciència puntera i les noves tecnologies a Catalunya s'afegiran altres ja en desenvolupament. També ens parla de que el dia d'ahir en sabem poc de la llei d'estrangeria i pel que fa a l'apunt esportiu, crida a la porta a l'ACN l'Òmnium per reivindicar l'estelada. Anem en busca de més diaris, ens quedem amb la portada del diari de Tarragona. Tarragona ultima un acord del parador en el Banc d'Espanya. L'alcalde vol votar aquesta tardor el conveni amb l'Estat i Esquerra Republicana i Junts s'obren a donar el sí. Amb una fotografia des de la porta de l'Ajuntament de Roda de Barà, diu que homenatja les víctimes del temporal. Moren la mare i filla ferides aquest dissabte a Roda de Barà a caure'ls al mur, un mur o al port de Roda de Barà.
També pel que fa a la volta, ens diu que Brennan confirma a Tarragona que és el rei de l'esprint. I més coses, ens diu que Tarragona es planteja convertir els locals buits en vivendes. Polèmica política per la inundació de la Casa de la Festa. Pel que fa a Reus, baixar de preu de l'avellana, però es manté en el de l'Ametlla. I la Pineda diu que els amos dels apartaments contra els pàrquings de pagament. I ens quedem amb la portada del diari Ara. Ens diu que Meta pagarà 16.000 milions per evitar el judici sobre menors i xarxes. També amb una foto il·lustrativa de la tremenda riuada mortal al Nepal. Una enorme riuada va deixar ahir un rastre de destrucció i terror al seu pas per diferents regions frontereres entre el Nepal i el Tíbet. El tancament de l'edició del diari ens diu que les notícies confirmades és que hi ha 160 morts i el nombre indeterminat de desapareguts, que segurament en una última hora va molt més enllà. La portada també ens diu que la companyia de Meta es compromet a fer canvis per protegir els adolescents davant dels continguts nocius. I també ens diu que Dolly Parton i l'estètica quan el mal gust es converteix en poder. I altres notícies en portada ens parla d'esport. El Barça suspèn l'homenatge als campions del món. Anem ara a obrir aquesta porta amb les últimes notícies d'Espanya, que també encapçala el titular. Quatre espanyols entre els 1.500 ja desapareguts a la riuada del Nepal, que deixa almenys 160 morts. També ens diu que Ceuta en directe, darrera hora, i la fiscal general de l'Estat visita Ceuta en una jornada marcada per les compareixences al Congrés. Bolaños, Torres i García compareixen al Congrés per donar compte de la gestió de la crisi migratòria. I també ens diu que Tenerife registra una sèrie sísmica de terratrèmols en aigües properes al nord-oest de 3,6 sentit per la població. També ens diu que mor l'artista japonesa Yokoi Kusama, l'avantguardista dels cabells vermells, mirada penetrant i reina dels lunars, pel que fa a notícies del món i també de la cultura. També que Meta pagarà 16.700 milions de dòlars per resoldre el front judicial dels Estats Units per crear addicció als menors. I també mor als 80 anys Tim Curry, l'icona de Rock Horror Picture Show, el dolent inoblidable de les pantalles a Hollywood. I també fan homenatge a les millors cançons de Dolly Parton que expliquen la seva vida, el seu feminisme i la seva dimensió política. Anem en busca d'altres notícies, aquest ampli bano d'informació. A casa nostra ens diu que el Barça canvia l'homenatge als mundialistes per una exaltació de l'estelada. Joan Laporta suspèn l'homenatge proposat per la FEP després de la incidència de la Policia Nacional contra a uns seguidors de l'Elx. L'ACN repartirà 10.000 estelades a l'exterior de l'estadi just abans del partit. Més notícies. Ens diu que Roda de Barà decreta 2 dies de dol per les ferides greus, per les dues mortes, volíem dir, dels aiguats. La tragèdia reobre el debat sobre el és alert. I l'incendi de Collserola crema 54 hectàrees i continua sota vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. Ens diu que Barcelona tindrà un bessó digital per gestionar el trànsit. Catalunya marca distàncies amb la nova normativa de trànsit de les motos que no podran circular pel voral. I també ens diu que el temps, ambient rúfol, núvols, pol sahariana, gotes de fang, vent xafogó, en definitiva, una miqueta de tot. Aquestes són les notícies que ara mateix has de saber.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Aquí està l'Alfred García amb un dels seus èxits de la seva discografia, aquesta Llamas en el cielo. Ens apropem a cap a 3:15 del matí. Anem en busca del nostre tema que avui seleccionem com la nostra versió. Així que pareu atenció, que sempre aprendre i conèixer coses interessants de la música doncs va molt bé i no ocupa lloc. Avui ens quedem amb una cançó també de les més versionades de la història de la música. El tema My Way, una de les cançons més emblemàtiques de Frank Sinatra i que va ser llançada el 1969. Com a tema principal del seu àlbum homònim, tot i que va esdevenir el seu gran himne de tancament, la melodia té un origen francès i una història fascinant. La música original prové de la cançó del 1967, Comme d'habitude, composada per Claude François i Jacques Rebauche. La versió original francesa tractava sobre l'avorriment i la pèrdua de l'amor en la rutina diària. I aquí és on ens quedem, perquè hi van haver algunes versions importants i és una de les peces més versionades de la història. Curiosament, com us dèiem, doncs hi ha cançons molt destacades i personals. En aquest cas, qui s'emporta la versió com més destacada és la de Paul Anka, que va escriure la lletra en anglès expressament per Sinatra. Aquestes són les versions més celebrades i sorprenents de My Way. Per exemple, Elvis Presley la va incloure en els seus concerts als anys 70, la seva versió en directe del 77, gravada poc abans de morir, una de les grans cançons on demostra la seva potència vocal i emotivitat. Paul Anka, el mateix autor de la lletra en anglès, n'ha fet diverses adaptacions, incloent-hi dues amb artistes com Julio Iglesias o Bon Jovi. Nina Simone va fer una versió a ritme molt més ràpid i amb un marcat estil soul jazz que capgira totalment la melancolia de l'original. O Robbie Williams, per al seu àlbum Swing When You're Winning, que es va publicar el 2001, va fer un petit homenatge a Sinatra amb una versió clàssica, orquestral, molt fidel i exitosa. I després hi ha altres versions més rebels, com la de Sid Vicious o Sidney Magal, una cançó que ha passat pel filtre del rock al heavy metal i el punk de les mans de bandes de tot el món. I també haurien de treure una miqueta al cap, perquè també hi ha versions en espanyol. Els Gypsy Kings van transformar el tema en una rumba flamenca amb molta energia que va esdevenir un èxit internacional massiu. Julio Iglesias també va fer una de les adaptacions melòdiques a l'espanyol més conegudes i elegants. El rei de la ranxera, Vicente Fernández, també la va portar al seu terreny amb un acompanyament complet amb els mariachis. O José José, el reconegut cantant mexicà, va oferir una de les interpretacions vocals més lloades en l'àmbit llatinoamèricà. Nosaltres avui, doncs, entre totes les versions que podíem triar, la veritat és que ha sigut difícil. Però sempre podem sentir, sentir, sentir. Així que avui ens hem quedat amb el My Way, la versió de Michael Bublé, Andrea Bocelli i Paul Anka. Aquesta versió reuneix a tres de les veus més icòniques del panorama musical per cantar aquest tema. Una cançó que forma part de l'àlbum d'estudi de Paul Anka, que es diu Making Memories. Així que després de conèixer ja una miqueta la història de la cançó, anem a sentir-la.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs en aquests minuts hem de mirar el rellotge. Ens manquen 9 per tocar el punt de les 11 del matí. Ara és moment de recordar-vos que ens podeu enviar un missatge de veu, una nota de veu, al 686-9-0. Així que, com que veig que pregunten coses aquí molt complicades, us teniu molta vergonya, doncs què tal si compartiu amb nosaltres com esteu portant aquestes últimes setmanes del mes d'agost, com van les vacances, en què moment us trobeu, on esteu, què esteu fent, que si esteu treballant, que si les vacances ja s'estan acabant, que si les esteu disfrutant i molt, heu fet un viatge, el voleu compartir amb nosaltres? Entre totes els missatges que arribin, escolteu, que donem coses molt xules. Primer de tot, quan envieu el missatge, doncs ens dieu per què voleu optar. Si per les bosses de la bossa de Ràdio Televisió El Vendrell, per la tassa o per la de Tardeo demà divendres o dissabte a la discoteca Arcus, que regalem 2 entrades amb consumició inclosa. Heu sentit bé? Discoteca Arcus, que obre les seves portes també aquest cap de setmana, aquest dijous, divendres i dissabte i diumenge, però nosaltres donem entrades per anar demà divendres o dissabte. Així que ja saps què estàs fent ara mateix amb les teves vacances o el teu temps, que no hi ha vacances. Bueno, nosaltres tampoc, O sigui que, mira, ens fem companyia mútuament. WhatsApp de participació, que és el 686-101-101.

Doncs amb bon ritme i amb aquesta cançó que va ser tot un èxit de la mà de Fred de Palma amb la cançó Criminal, tocarem ja el punt de les 11 del matí. Tornem d'aquí una estoneta amb aquesta nova hora d'Ona 10-13.

0: carril tallat sentit a Barcelona. També un camió volcat a la C12 a Menàrguens deixa la via completament tallada i obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, afecten a la B10 en Nus de Llobregat, a l'A2 a Castellón-Lí, on hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i a la C25 amb un carril tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicat que el comitè es reunirà de manera ordinària cada setmana i que també farà trobades extraordinàries quan sigui necessari, mentre que els grups de treball es reuniran dues vegades per setmana. Sánchez també compareixerà al Congrés el proper 3 de setembre per tal de donar explicacions sobre la gestió de la crisi. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té la plantilla, més 2 de l'Atlètic Club. A banda, l'ANC preveu repartir 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. La víctima hauria estat retinguda i agredida durant 10 dies per obligar-la a revelar on era la droga.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Benvinguts a aquesta nova hora, aquest pas musical de la cita que us acompanya fins a arribar al punt de la una del migdia amb el nostre Ona 10-13. Aquí estem acompanyant-vos amb aquesta cita que arranca de la mà de Camila Cabello i Ed Sheeran. El tema és un arxiconegut tema inoblidable que no ens podem treure del cap. Arrenquem aquesta nova hora, que farem una ullada i un viatge en el temps amb el nostre àlbum que avui triem i també amb el nostre punt d'agenda. Recorda que ens pots enviar un missatge de veu, un àudio al 686-1091. Si vols compartir el teu temps que estàs fent ara, doncs gaudint de les vacances, si ja s'han acabat, si les teniu encara pendents de fer, si esteu treballant, que sortegem entre tots els que ens envieu aquest missatge de veu. Doncs dues tasses de Ràdio Televisió El Vendrell, ben maques per esmorzar, les podeu lluir a la vostra casa. O dues bosses de tela i també dues entrades per anar de tardeo a la discoteca Arcus. Ja sabeu, per anar divendres o dissabte. Envia'ns un missatge de veu al 686-1091.

estem escoltant els Boos, una de les seves cançons amb aquest No en cal més. Anem a returar-nos una miqueta perquè anem a fer un viatge en el temps amb els nostres LPs que estem destacant i que sempre molt bé conèixer. Avui viatgem en el temps i ens situem en el 1991. Concretament, el 24 de setembre de 1991 es publicava el famós àlbum Nevermind. El grup Nirvana, al capdavant amb Kurt Cobain, una d'aquelles bandes que van obrir portes en el món de la música amb la música destacadíssima. Un àlbum que arribava sota la producció del gran Butch Vig, de Garbage i Nirvana, Nevermind, barrejat per Andy Wallace, per ser enregistrat entre el maig i el juny del 91. Va ser enregistrat a Califòrnia. Aquest disc era el segon treball de la banda formada per Kurt Cobain com a guitarrista i veu destacat Chris Novoselic al baix i Dave Grohl a la bateria, als cors. Es publicava el 23 de setembre de l'any 91. A Europa, tal dia com avui, i després, un dia després, als Estats Units. Acabava de néixer el so Seattle i el grunge, tota una bomba per aquell famós single Smell Like Teen Spirit. L'himne adolescent dels 90 va fer migues a la tornada del rei del pop Michael Jackson i el seu so Dangerous, que en aquell temps eren doncs, el que més escoltava i que més venien en aquell moment destacat. Durant anys enrere, l'escena del rock americana havia desaparegut pràcticament i es necessitava alguna cosa nova que l'aixequés, i per aquí va aparèixer aquest disc. A Smells Like Teen Spirit li van acompanyar altres grans cançons, sobretot aquest Lithium o In the Blue. Totes les cançons van ser escrites per Kurt Cobain i Nirvana. Kurt Cobain lluitava contra la depressió, una malaltia crònica que també doncs, estava lligada amb la seva addicció a l'heroïna i que el va portar al suïcidi a l'any 94. Doncs triant i buscant cançons, doncs és ben difícil triar una d'elles, però potser doncs, ens haurem de quedar amb aquesta. Smell Like Teen Spirit, que va ser enregistrada en tres presses amb tota la banda tocant com si fos un assaig, perquè Cobain no volia sobregravar-la més. Així que així sona.

l'estiu amb Ràdio al Vendrell. L'altre dia sentíem a la Shakira amb aquell Me Enamoré, que era una de les cançons també que dedicava al Piqué. Després li va dedicar aquesta, que ja sabem tots de què va la història. Una relació amorosa ben cantada, eh? Són les 11:22 i recorda que si vols compartir amb nosaltres què estàs fent en el teu temps de vacances o no temps de vacances, ens pots enviar un WhatsApp de veu al 686-1091. Que ja sabeu que estan regalant unes tasses ben molones de Ràdio Televisió al Vendrell, unes bosses de tela també fantàstiques per anar a comprar o el que convingui, i sobretot dues entrades amb consumició per anar a la discoteca Arcus de Tardeo, ja sabeu, que obren portes a partir de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit, amb entrada conclosa. O sigui que esteu fent que no envieu aquest missatge de veu.

Carly Rae Jepsen amb un dels seus èxits, aquest psicodèlic switch. Dos quarts ja que passen de 11 del matí. Ara ens aturarem una miqueta i anem a fer aquest punt d'agenda. Que em sembla, bueno, és que sembla, que el temps de vegades tira com un pas enrere quan, pues això, a finals del mes d'agost és lo típic i habitual, però que l'estiu continua. Doncs és evidentment que el temps en aquestes dates gira una miqueta, però és la cosa habitual. Així que hi ha coses destacades que ara mateix us apropem amb el nostre punt d'agenda. Però abans que res, avui és dijous, us en recordem, per si encara no ho sabeu, doncs que demà podeu anar de mercat setmanal al Vendrell, amb les parades habituals que ocupen diferents zones del municipi, i també a Segur de Calafell, una cita d'aquelles que, si voleu, doncs anar a disfrutar de persones. Bueno, que hi ha molta gent que li agrada anar de mercadillo, encara que sigui a tombar. Ens hem d'aturar destacadament amb la 27a edició del Mercat Medieval de Calafell, que justament arranca avui. Calafell celebra el seu mercat medieval del 28 al 30 d'agost. L'Ajuntament ja feia públic fa uns dies els actes que es desenvoluparà, com sempre, pels carrers històrics del nucli antic de Peus del Castell de la Santa Creu. Avui, aquesta edició serà ja la número 27, una activitat amb tradició al nucli antic i que viu intensament el mercat medieval. Es caracteritza pel tret distintiu. El certamen celebra en diversos carrers on es feia en l'edat mitjana. Per això té tant de públic que assisteix. El mercat arranca avui dijous, dia 27, al que és el seu sopar espectacle medieval. Serà a la plaça de Catalunya a partir de les 9 de la nit i els 3 dies següents, divendres, dissabte i diumenge, arribarà amb una desfilada inaugural que serà divendres dia 28 a les 7 de la tarda. Us recordo que el castell estarà obert de 10 a 2 i de 2:15 a les 9 de la nit. Durant el mercat medieval es faran visites guiades al castell des de les 11 fins 6:45 de la tarda en català i des de 12:45 fins 6:45 en castellà. El preu de l'entrada és de 2 euros per a visites guiades i les visites tenen les places limitades. Així que, si esteu interessats, podeu trucar al 977-69-46-83 o enviar un correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat per fer la vostra reserva. La Biblioteca Ventura Gasoll oferirà uns tallers el dimecres, avui dijous, perdó, previ al Mercat Medieval. I el dijous, dia 27, també hi ha hagut un taller de diademes de flors a càrrec de Nova de Joies. Bueno, pues és una cita que no us podeu perdre, una cita molt destacada amb artesans, parades molt variades, gastronomia, i això ho tenim aquí a tocar, Calafell, al castell de Calafell. Anem en busca de coses destacades que arriben també a la nostra comarca i que continua, doncs, amb el nostre punt d'agenda. Avui, a partir de les 9 de la nit, com bé us dèiem, doncs arrenca amb el sopar medieval ja aquesta cita destacada a Calafell. I continuem perquè les peces estan de festa major. Demà divendres, a partir d'aquesta mitjanit, hi ha l'Avinguda Sagrat Cor davant del famós Bar Conchi i el ball de festa major a càrrec de la Xata Quartet en el marc de la seva festa major a les peces. Calafell, a partir de les 11 del matí, a la Biblioteca Ventura Gasoll demà hi haurà comptes. Santa Oliva, a les 11 del matí, a la piscina municipal, hi haurà inflables aquàtics. També a Santa Oliva, una miqueta més tard, a les 4 de la tarda, hi haurà més inflables, perquè ja sabeu que estan de festa major. A partir de les 7 de la tarda, hi haurà cursa d'orientació per equips a les peces. I a Santa Oliva, a les 7 de la tarda, hi haurà cursa d'orientació per equips en el marc de la seva festa major a la plaça d'Europa.
Santa Oliva fa una cita de sardanes amb la Cobla Resó i la Cobla Sardanista d'Ensaires del Penedès a partir de 7:45 del vespre a la plaça del Monestir a Santa Oliva. I després també al Museu Pau Casals recordeu que Sant Salvador fa la seva visita teatralitzada a 7:45 del vespre. També a la mateixa hora, 7:45, però a les peces hi haurà repic de campanes amb la seva festa major i més coses, perquè després hi haurà actuació castellera amb l'agrupació recreativa Les Peces, a càrrec de la colla castellera de la Bisbal, els Bous i els castellers del Foix de Cubelles. Les peces, a partir de les 10 de la nit, a l'agrupació recreativa hi haurà tradicional sopar de festa major. I una miqueta més tard, nit de festa major amb l'actuació de Rubén de Molina. Després hi haurà cita de DJ a partir de les 11. I a Santa Oliva, demà divendres, hi ha concert amb el grup de Aguateques en el seu marc de festa major a la plaça d'Europa. Aquestes són destacades cites que, com ja sabeu, doncs destaquem amb el nostre punt d'agenda. L'agenda la arrodonim sempre recordant-vos que podeu estar ben informats escoltant la ràdio i la televisió local. Ràdio El Vendrell, com ja sabeu, arriba puntualment a 7:45 d'una del migdia amb l'edició migdia del seu informatiu. I una miqueta més tard arriba tota la informació ben compacta en la connexió amb xarxa. I a partir de les 8 del vespre també teniu la informació amb la informació de l'informatiu edició vespre. La programació de televisió al Vendrell puntualment arriba a les 2 del migdia amb la seva destacada informació amb les notícies. I aquest és el nostre punt d'agenda que s'atura en aquest matí, que continua, doncs, amb bona música. Segurament que recordeu els Cactus i el seu tema exitós, La Batxateta.

Estem escoltant aquest potent tema de Carly Rae Jepsen, el Psychedelic Suites, que donem pas a altres coses que també podem sentir en aquests matins d'estiu. Bon, ara ens quedem amb aquesta franja ja fins al punt de les 12 i de 12 a 1, acompanyant-vos amb bona música i bona selecció. Recordeu que ens podeu enviar un missatge de veu al WhatsApp de Ona 1013, al 686-1091. Doncs ens podeu compartir amb vosaltres com van els vostres dies de vacances d'estiu, si ja s'han acabat, si no s'han acabat, si esteu doncs passant uns dies per la nostra zona, si esteu a la muntanya, a la platja, què més us està agradant, si per contra ja us heu incorporat a treballar, si encara no han arribat les vacances o no en teniu, que hi ha empreses que o si te les obliguen a agafar o d'altres diuen, bueno, doncs igual t'interessa treballar-les. No sé, cada persona és un món. I també hi ha molta gent que, doncs, igual ha decidit agafar les vacances al setembre, que també és molt bona opció. El temps ja no és tan calorós i també trobem millors preus. I no tanta gent, que de vegades també. Però ja segurament que hi ha molta gent que s'està preparant per la tornada al col·le. Tenim a la Pilar Hernández, que, bueno, tímida ella, no ens ha enviat un missatge de veu, però ens ha enviat un missatge escrit. Ella diu que ja se li han acabat les vacances. Però, Pilar, però que sí, ja estem en una altra faceta de la vida. Ella diu que comença el quotidià i que, com cada dijous, es dedica a donar el bon dia als majors. Diu com si jo no ho fos. Bueno, desitjo també que tinguis un bon dia. Salutacions. Però ja sabeu, el 686-1091 espera els vostres missatges de veu. I entre tots els que arribin, ja sabeu, estem regalant unes bones tasses per esmorzar de Ràdio Televisió al Vendrell, unes bosses d'aquelles tan xules que ara estan tan de moda, i també dues entrades per anar de Tardeo a la discoteca Arcus de Roda de Barà. Que segurament teniu també els vostres records d'estiu, del vostre local preferit d'oci o la vostra millor discoteca. Que aquestes coses passen. Si ho voleu compartir amb nosaltres, els vostres també millors moments, envia'ns un WhatsApp de veu al 686-1091. Aquí estem fins al punt de les 12. I si també voleu doncs, fer una petició musical, estem per servir-vos.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

L'any 2023, Merche arribava amb el que bon, és la segona part d'aquesta famosa cançó, Te Deseo, la famosa cançó en la que arriba la història de Maria i ella, en la que s'enamoren del mateix noi. Però va tenir una segona part uns anys després. I aquí estem remenant, buscant i acompanyant-te amb bona música. Històries que segurament recordes. Anem en busca de més coses. En 7 minuts toquem el punt de les 12 del migdia. Ara, bueno, que jo estic aquí... Que tinc la... No tinc avui bona visualització de l'exterior. La caloreta i tenim això bastant tancadet. Però avui la temperatura és alta. Diuen que restarà un cap de setmana doncs encara de platja, de piscina, d'estiu. I si vosaltres encara esteu de vacances o no esteu de vacances, vamos, que esteu treballant ja o amb els preparatius de tornar cap a casa o disfrutant-les. Si voleu compartir amb nosaltres, ens envies un missatge de veu, un WhatsApp de veu al 686-1101. I vinga, que tenim regalets aquí per donar-vos una entrada per anar a discoteca Arcus. O voleu anar en busca d'una bona tassa per esmorzar, que sempre va malament això, bé, eh? O si no, doncs, una bossa ben xula, de la nostra ràdio i televisió, el Vendrell. Aquí està Clem Bandit en Piso 21 amb el seu Mar Azul.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. No em direu que aquesta cançó que ja està sonant per aquí no l'heu ballat moltes vegades. Va arribar un Chayanne que ens deixava totes amb la boca oberta. Un artista guapíssim, sobretot un ballarí excepcional, perquè ell en principi doncs era ballarí i després ho va transformar doncs convertint-se en un gran cantant. Amb aquest tema, que va ser tot un hit també, arribarem al punt de les 12 del migdia. Després tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha indicat que l'entrada massiva de migrants a Ceuta va ser fruit d'una tergiversació de la sentència del Tribunal Suprem. Segons ha indicat Bolaños, en la Comissió de Seguretat Nacional del Congrés, aquesta lectura esbiaixada va donar lloc a dues notícies falses que van córrer molt àmpliament per les xarxes socials.
2: Dos bulos que corrieron muy ampliamente por redes sociales. El primero de los bulos es que la frontera estaba abierta. El segundo de los bulos es que si entrabas sanado en España no te podían devolver. Eran dos bulos producto de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo que provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio.
1: El ministre ha afegit que ara la prioritat és localitzar, atendre i començar els processos de repatriació, reagrupament familiar o asil dels migrants que resten a la ciutat autònoma i, en paral·lel, garantir el funcionament de la ciutat i la seva ràpida recuperació. I en aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen encara ara per abordar la situació dels menors migrants no acompanyats a Ceuta. Davant el rebuig de les comunitats del PP a acollir-los, la ministra Cira Rego proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè els menors siguin atesos en altres punts de la península. El Ministeri vol prioritzar el trasllat de les 500 nenes que hi ha a la ciutat que considera especialment vulnerables. La proposta es finançaria amb els 25 milions d'euros de la conferència sectorial que s'ha de votar aquest dijous. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx-Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té a la plantilla, més 2 de l'Atlètic Club. A banda, l'ANC preveu també repartir 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou, i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-12 a Menàrguens deixa la via completament tallada i es fan desviaments per dins del municipi. També hi ha un altre accident a l'AP-7 a Vilobí i Donyà, direcció França, un altre a la C-58 a Barcelona i un altre a la C-33 també a Barcelona, tots amb un carril tallat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a l'AP-7 a Sils i dues a l'A-2 a Castellolí, totes deixen també un altre carril tallat. A banda, la C-25, la retirada d'un vehicle, també deixa un carril tallat en aquest.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
8: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
8: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: Benvinguts a aquesta ja última hora música al 100%. Aquí arribarem avui barrejant molts èxits, diferents dècades, diferents moments, removent aquí també coses i sentiments. Així que si ens esteu escoltant, no deixeu de fer-ho, perquè a més, si voleu compartir amb nosaltres doncs coses d'aquelles que a vegades agraden compartir a través d'un missatge de veu. Doncs atenció, perquè tenim regals per oferir-vos. Tenim, entre totes els missatges de veu que arribin, dues tasses de Ràdio Televisió al Vendrell, corporatives superxules amb el nostre logo, i també dues bosses de mà. Però és que, a més, també tenim dues entrades per anar a la discoteca Arcus, que, com ja sabeu, ha tornat a obrir parcialment, una discoteca que va ser tot un referent en la comarca. A més, algú que m'està escoltant que no hagi anat a l'Arcus, doncs ja sabeu que aquest jardí fantàstic que ha obert per fer tardeus ens regalen dues entrades amb consumició inclosa per oferir-nos de nou bons moments, o si no per reescriure, o si no per escriure'ls. Així que si vols conèixer, si encara no has pogut anar, doncs va ser tota una discoteca de referència i tens l'oportunitat d'anar de franc a través de, doncs, un WhatsApp de veu al 686-1091. Ens expliques els teus moments fantàstics de festes d'estiu, els teus llocs preferits on t'anaves de festa, que anàvem molt a Calafell també nosaltres. O si voleu compartir també què esteu fent en aquests darrers dies del mes d'agost. Li queda un sospir al mes d'agost, eh? Això està ja finiquitau. Mentrestant, nosaltres anirem compartint amb bona música, un passeig per diferents dècades i també una ullada a la música Remember, que tant ens encanta. Aquí estarem fins al punt de la una. Recorda, 686-1091, que tenim en joc dues tasses de Ràdio El Vendrell, dues bosses fantàstiques i dues entrades per a la discoteca Arcus. Així que no sé què fas que no ens envies un missatge de veu. Vinga, comencem. Anem a donar-li una miqueta de brillo a la tarda. Oi, a la tarda. Al matí, que estem en directe. Són les 12:07 d'aquestes hores del matí. Que esclati tot, així de fort comencem.

Acabem d'escoltar un exitàs de la mà de Sebastián Yatra junto a Manuel Turizo i Bele amb aquest tema Vagabundo. Fabio Davilés de novel·la de Ken Levy també ens deixava bon ritmaco el 2023 amb aquest La Bambata.

amb Ràdio El Vendrell. Doncs ara ens quedem amb Gertrudis i amb Macaco, amb David Ross. Anem en busca d'aquest famós M'agrada. Arribem a les 12:17 del migdia.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Doncs anem a viatjar en el temps i com ja us comentàvem aquests dies, ja sabeu que a la campanya de l'Adam sempre ens ha acompanyat molts estius. Doncs el tema You Can Say No Forever, una de les cançons més conegudes de la banda sueca La Cross, va ser llançada en el seu àlbum el 2007. És una cançó que destaca per aquesta melodia alegre que s'enganxa i que contrasta amb una lletra agridolça sobre la distància emocional. Aquest tema va ser cançó oficial de la famosíssima campanya Mediterràniamente de l'Estrella d'Am a l'estiu del 2012. Aquell spot es va titular Tramuntana i es va rodar en la preciosa serra de Tramuntana de Mallorca. La campanya doncs, anava doncs, en la seva línia clàssica i aquesta també és una que segurament teniu en la memòria.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Doncs ara aquí donem un gir important, sobretot perquè ens anem en busca d'una mica d'Italo Disco, una música que va tenir doncs un ressò importantíssim en tot el món i que molts de vosaltres segurament teniu tants records al cap. Ara recuperem aquest famós Hey Ho de la mà de Fabian Nesty.

arriben amb una energia els despistaus sempre, en aquest cas amb una col·laboració que feien amb els nois de la Pegatina. Aquest tema que es diu Estoy aquí. Jo també estic aquí. Són dos quarts i ja d'una del migdia a la sintonia de Ràdio El Vendrell i estem aquí donant-lo tot en aquests matins. Doncs la tarda l'hem passat al matí, la pintem de bona música i també doncs amb ganes de poder saber què esteu fent aquests dies, que esteu una mica perduts. Recordeu que ens podeu enviar un WhatsApp de participació al 686-101. Apunta aquí, així, vinga, 686-101. Que esteu a la piscina, que esteu a la platja, que esteu de vacances, que ja no esteu de vacances. Pues no sé què feu aquests darrers dies ja del mes d'agost. Tenim el mes de setembre a girar a cantonada. Vamos, és que dimarts ja inaugurem el mes. És un mes que a mi no m'ha agradat mai, però sí que trobo que és un mes tranquil, que encara ens ofereix el temps bonança i podem disfrutar de la platja molt més tranquil·lament sense tanta gent i disfrutar de la nostra comarca. O si vosaltres esteu ja a punt d'anar a treballar, també ho voleu comentar, envieu-vos aquest WhatsApp de participació, que estem regalant moltes coses, que no ens escolteu. Unes tassetes ben molt bones per prendre un bon cafè, el que convingui, que no hem deixat anar estrictos. Una bossa d'aquelles ben guapes, o ens anem de tardeo, voleu anar de tardeo? Està molt de moda això, Doncs regalem dues entrades per anar de tardeo a la discoteca Arcus, per disfrutar del seu jardí, de la seva música, del seu remember. Aquest cap de setmana arriba música dels 80 i dels 90. Ja saps, ens envies un WhatsApp de participació al 686-101. Sona per aquí els Portobello.

estem sentint per aquí la Dua Lipa, que no para d'estar de revisar actualitat també. Últimament ha tret un nou treball. Però en aquest cas, la britànica ens agafa de la mà per viatjar a una de les pel·lícules que va tenir doncs molt de ressò i molt d'èxit a la gran pantalla. Parlem de la pel·lícula Barbie, aquest Dance the Night.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Bueno, i segurament que més d'un que ens està escoltant ni havia nascut. I altres eren molt petits, però aquesta va ser una d'aquelles bandes que van arribar per casualitat amb una fórmula per triomfar. I ho van fer, i tant que ho van fer, els Village People. Ara viatgem al 1978 amb el seu original Temas, que són així, AMC.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: En 12 minutets arribarem al punt de la una del migdia i qui no ha ballat aquesta, la Marina està morena. I vosaltres, que esteu morenet, suposo que sí. Bueno, que ja no s'emporta esta morenet, ara s'emporta a protegir-se, que el sol, amb poca dosi sí, però amb altes no.

excitats de la mà de Karol G amb el seu Si antes te hubiera conocido. Estem ja mirant cap al punt de la una del migdia. Estàs aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell i esgotant aquests ja darrers minuts d'aquesta una 10-13. Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs agafadets, com sempre, de bona música, que no es digui, marxem amb la música de Flash Scream amb aquest Quan em tornis a mirar. Nosaltres ens tornarem a sentir demà. Serà a partir de les 10 del matí. Així que passeu una bona jornada i disfruteu, que encara teniu molt de dia per endavant. Salutacions de Marga Márquez.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha indicat que l'entrada massiva de migrants a Ceuta va ser fruit d'una tergiversació de la sentència del Tribunal Suprem. La portaveu del Partit Popular a la Comissió de Seguretat Nacional, Cuca Gamarra, ha reclamat a Bolaños que el govern actuï per acabar amb la que ha qualificat com invasió que pateix la ciutat autònoma de Ceuta després des de finals de juliol.
4: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad. Y les piden paciencia. ¿Paciencia? Mucha han tenido. Mucha están teniendo.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia informació prèvia sobre l'entrada de migrants a Ceuta a finals de juliol. I també el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes estan reunits avui per abordar la situació dels menors migrants no acompanyats. Davant el rebuig de les comunitats autònomes del PP a acollir-los, la ministra Cira Rego proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè els menors siguin atesos en altres punts de la península. El Ministeri vol prioritzar el trasllat de les 500 nenes que hi ha a la ciutat que considera especialment vulnerables. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre. Arran dels incidents d'Elx, el club ha decidit no fer l'homenatge als 8 campions del món que té a plantilla més 2 de l'Atlètic Club. A banda, també, la se preveu repartir 10.000 estelades a l'exterior del camp i en aquest sentit el president Joan Laporta ha defensat l'exhibició de les banderes i ha condemnat de nou l'actuació policial d'Elx. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home acusat de cremar presumptament diversos contenidors al barri de la Prosperitat i els Mossos d'Esquadra el relacionen també amb l'incendi de Collserola. Segons la policia, el material trobat durant la investigació apunta que podria estar al darrere del foc que va començar molt a prop del carrer de Palamós. L'incendi va afectar 54 hectàrees, volíem dir, de superfície forestal i va obligar a confinar també preventivament els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró. El detingut ha passat avui a disposició judicial. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Dijous 27 d'agost de 2026 és l'hora de les notícies. Els saludem, com de costum, la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa que han treballat i treballen per portar continguts a aquest informatiu. Els saludem també en nom de Jordi Graell, el nostre home de l'esport, amb la crònica de l'actualitat d'aquest àmbit. I tot plegat d'ara i endavant, conduït per un servidor, Llorenç Aminyó, amb 30 minuts on hem d'explicar unes quantes coses, totes diferents.
2: Sumari de titulars.
1: Parlarem de la Barema i ho farem per explicar que, si més no, els pagesos del Pla de Mar del Vendrell han tingut temps de fer-la sense que les inundacions i els aiguats els portin problemes. Serà aquest el primer dels arguments d'un informatiu que ens portarà a escoltar veïns dels masos de Coma-ruga que demanen que el sistema de recollida de residus porta a porta es converteixi en un sistema de contenidors intel·ligents. Anirem als apartaments Catalònia del Francàs, que demanen que la riera que passa al costat dels seus habitatges sigui netejada. Seguirem parlant de la precipitació i les inundacions de l'altre dia, perquè Israel Carrión, de Som Identitaris, critica l'equip de govern municipal. Sentirem la música de l'últim concert de música a la vila i després un fantàstic reportatge sobre un equip de dones pioner de Santa Oliva que ahir va fer el pregó de Festa Major. Encara no som a setembre i ja són uns quants els pagesos del Penedès, del Baix Penedès i del Vendrell que han acabat amb la barema. I han acabat, i no és setembre, perquè vegin com va això del canvi climàtic. La pagesia és un dels sectors que sempre està pendent de què passa amb el temps a aquestes alçades de l'any per poder fer la barema. Els aiguats del passat cap de setmana segur que han afectat part d'aquesta pagesia, però no pas la del Pla de Mar, perquè bona part dels pagesos d'aquesta zona plana del Vendrell ja havien recollit el seu raïm per portar-lo a les cooperatives. És un reportatge del Dani Sancho, dins del qual escoltarem algú que va arribar a temps, que és l'Indalesi Grau.
3: Els aiguats que han afectat aquest cap de setmana al Baix Penedès han coincidit amb la barema d'enguany a la comarca. Les pluges torrencials en aquesta època poden perjudicar la collita, diluint el fruit o fins i tot provocant l'aparició de fongs o podridura. Una situació que ha provocat que diferents treballadors de la zona, davant les previsions de precipitacions, hagin avançat la recollida.
4: No, doncs la collita d'aquest any, gràcies a Déu, abans dels aiguats ja estava tota collida, perquè et diria que aquí el Pla de Mar i tot el sector que més va apretar la pluja ja està collit. Sí que hi ha parts del Baix Penedès, com Valvell, Arbós, Sant Oliva, encara hi ha alguna cosa per collir, però allí doncs va ploure, però no aquestes animalades que va fer per aquí el Pla de Mar. Llavors amb això hem estat bastant de sort.
3: El fet que la barema de la zona s'hagi recollit al 100% abans dels aiguats ha afectat positivament la vinya. El cep, que ara es troba en la seva etapa de recuperació, és el principal beneficiari de l'aigua que ha caigut, acumulant reserves de cara a la collita següent.
4: Sort que tenim, perquè dins la pega que hem tingut i que ha caigut tanta aigua, la sort que tenim és que ara ja el cep ja va de baixa, ja està collit. Ara doncs tot això pot augmentar les reserves de cara a la collita que ve. Vull dir, l'aigua sempre és benvinguda. El que sí que et puc dir és que aquesta aigua ha estat molt bona per les oliveres, perquè venien pobretes amb un estrès hídric bestial, i aquesta aigua, aquest any venen algo carregades olives, i aquest any doncs, bueno, aquesta aigua els hi vindrà prou bé, sí.
3: També explica que, segons els tècnics, enguany es plantejava una collita excepcional, però que els mesos de sequera han minvat els resultats de la barema.
4: I encara podem dir que la collita s'ha salvat i s'ha pogut collir bé i dins uns marcs de sanitat correctes. però que no ha sigut una collita excepcional com diuen altres mitjans de comunicació i molts puestos que pots llegir. Ha sigut una collita normal, de molt bona qualitat, però sempre faltava d'aigua, que és la tònica que portem aquests, arrossegant aquests anys amb el cony de canvi climàtic.
3: Les baremes dels darrers anys comparteixen una tònica dominant, collites molt escasses i cellers amb un excés d'estoc que fan del comerç una incògnita pels pagesos.
4: Hi ha moltes vinyes que s'han abandonat perquè han mort molts ceps i que ens diguin de que, doncs, que estan plens els cellers de vi, doncs tampoc té gaire explicació. Però bueno, nosaltres anem fent el que podem i clar, això també ens resta doncs, ganes d'anar a la vinya, no? Però, bueno, com sempre, el preu avall, els quilos amunt.
3: Més enllà de les zones on encara quedava raïm per collir, l'aigua ha estat ben rebuda per les vinyes que ja havien completat la barema. Les precipitacions permeten als ceps recuperar-se després de mesos de sequera i acumular reserves de cara al proper cicle.
1: Seguim parlant d'aigua. Bueno, seguim parlant de la realitat vendrellenca, no pas d'aigua, que també, perquè hi ha algunes afectacions. Ens n'anem als Masos, on encara hi havia avui un contenidor enmig de la via, segurament arrossegat per la precipitació del passat cap de setmana. Però ho fem per parlar de la recollida de residus porta a porta, perquè diversos veïns dels Masos demanen que la recollida porta a porta en aquesta zona del Vendrell es deixi de fer d'aquesta manera i passi a realitzar-se amb contenidors intel·ligents. Aquestes queixes estan vehiculades per Mar Vázquez, la regidora de Fem Vendrell, a qui escoltarem en aquesta informació, i també dos veïns, Cristina Medina i Cristóbal del Río. Diversos veïns de la zona dels Masos de Coma-ruga, acompanyats de la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez, han explicat que la recollida de residus porta a porta en aquesta zona del Vendrell no funciona i demanen que el sistema es canviï per contenidors intel·ligents.
5: La reivindicació dels veïns i les veïnes és que els han fet fer el porta a porta, només han fet el reforç d'un dia, el divendres, de la recollida. La resta és tot l'any igual, hi ha més persones, són blocs de pisos i tornem a la mateixa situació i circumstància de sempre. Porta a porta amb blocs de pisos no funciona, és ineficaç. Les persones que venen segona residència el diumenge no poden deixar la brossa en lloc. És una situació, a més, i tornem a reivindicar o més que reivindicar-ho, a dir-ho, l'incivisme. Les persones deixen brossa, deixen poda sense avisar a la recollida.
1: Argumenten que ara es produeix acumulació de residus i qualifiquen la situació d'insostenible. Tot plegat, s'ha agreujat aquest mes d'agost amb l'increment de població i és especialment complicat gestionar-ho en el cas d'habitatges plurifamiliars.
6: Doncs ens queixem de les brosses que no tenim aquí porta a porta, i aquí en aquest carrer hi ha molts pisos i el porta a porta no és viable perquè només tenim 6 cases i la resta són tot pisos. A la zona de la Hípica, que hi ha 30-40 pisos, aquí són pisos també a tot el carrer Aigua Blava, i el porta a porta no funciona perquè tenim brossa. Tots els dies que estan deixant on estaven els contenidors abans, pues la gent deixa les brosses allà. La gent que ve cap de setmana pues tampoc té targeta per posar els contenidors de Coma-ruga les brosses, i estem en aquesta situació. Cada dia brosses, rates i bueno, tota mena d'insectes. Hauríem de posar els contenidors com a Coma-ruga baix i podríem, si el incivisme, podríem corregir-ho, els que som civilitzats, perquè agafaríem les bosses i les tiraríem dins dels contenidors. No, ara que no tenim contenidors i hem de deixar les bosses allà fins que anem posant incidències a l'Àgora, i cada dia estic posant incidències.
1: El nucli té altres problemes de residus.
7: Bueno, yo también lo que quiero denunciar es que aquí tenemos un complejo de centros comerciales y hay una falta clara de sitios para poder, porque la gente viene y lo tira todo, y no hay ni papeleras, y además los centros comerciales tampoco limpian lo suyo, eso también hay que decirlo. Pero por lo menos que pusieran más papeleras y también limpiaran esto un poco, porque no lo hacen. Y la gente es, no es que sea incívica, es que viene a comprar y tiran cosas, y llenan toda la calle, no solamente lo suyo, sino que al final por el viento se nos llena todo. Entonces, también quería ver si podían poner unas cuantas papeleras más, no solamente aquí, yo creo que en casi toda la urbanització, però aquí sí que són necessàries.
1: La petició a l'Ajuntament és clara. Contenidors oberts, més control i vigilància i bonificacions. Fem Vendrell avança que problemes similars es donen en altres carrers del municipi. El grup recull les queixes veïnals a través d'un correu electrònic. Revisem la geografia vendrellenca i ara ens n'anem al Francàs, perquè veïns dels apartaments Catalònia, que són al Francàs, demanen a l'Ajuntament del Vendrell i a l'Agència Catalana de l'Aigua que es faci un manteniment i també una neteja periòdica d'un petit curs pluvial que passa pel costat de la seva comunitat. Apunten que fins ara són ells que s'han fet càrrec d'assumir el cost d'aquestes tasques, però passat cap de setmana van tenir un ensurt amb aquelles pluges torrencials que van provocar la caiguda de 4 arbres de grans dimensions. És una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem el president de la comunitat de veïns dels apartaments Catalònia, Javier Ramírez.
8: Aquest és l'estat en què va quedar la zona del Francàs, per on passa una petita riera que està a tocar dels apartaments Catalònia a la urbanització Pilar Macià després de les pluges del passat cap de setmana. Les intenses precipitacions van provocar la caiguda de 4 grans arbres i l'acumulació de diferents sediments a la llera. Es tracta aquest d'un petit torrent que baixa de Roda de Barà i transcorre a través dels municipis del Vendrell i Roda. Els veïns denuncien que les administracions no es fan càrrec de la riera i que la seva neteja fa temps que va a càrrec de la comunitat.
9: O sea, no és normal que aquesta riera, que això és de l'ACA, ho gestiona l'ACA, mitjançant l'Ajuntament, que l'organització aquí d'Apartaments Catalònia ho estigui pagant el que és, que això estigui bé, que estigui tallat, que no, que estigui...

0: càrrec de la neteja i retirada dels arbres durant la setmana. Fonts municipals expliquen que la gestió d'aquest curs fluvial és complexa, ja que està al límit dels dos municipis, mentre que els arbres que han caigut són propietat de la urbanització Pilar Macià. Amb tot, aquest divendres hi ha prevista una reunió a la regidoria d'urbanisme per tractar aquests assumptes.
1: Una cosa més. En relació a l'anunci del govern local sobre la seva intenció de fer un dipòsit d'aigües pluvials al Parc dels Enamorats de Coma-ruga, que explicàvem en anteriors serveis informatius, el partit Som Identitaris ha lamentat que aquest projecte arribi tard. La formació que lidera Israel Carrión recorda que ja va fer aquesta reclamació anys enrere. Escoltem com ho explica Israel Carrión.
2: Hace unos años nosotros reclamemos que pusieran unos colectores y unos depósitos de agua aquí que salvaría todo lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora están subiéndose y diciendo que mira todo lo que han ahorrado, que se han ahorrado dinero, que se han quitado una deuda. ¿Para qué quitan una deuda si podían haber arreglado esto y fuéramos evitado la catástrofe que ha pasado aquí? ¿Para qué ahorramos 4 y pico de millones de euros, como dice que están ahorrando, cuando se puede haber hecho un gasto aquí y fuéramos ahorrado de que hubieran las inundaciones y los coches, la catástrofe que ha pasado?
1: Fem un contrapunt a les notícies, entrem en l'àmbit cultural i d'entrada escoltarem una miqueta de música perquè aquest dimecres a les 10 de la nit ha començat el concert final del cicle Música a la Vila. Els protagonistes han estat els 10 músics del grup Metralla, que han tancat la programació amb un concert sorprenent, basat en gralles, instruments de metall i també percussió. La plaça del Tívoli s'omplirà d'energia aquest dimecres amb el darrer concert d'enguany del cicle Música a la Vila. El concert final ha anat a càrrec del grup Metralla, una orquestra formada per 10 músics amb gralles, instruments de vent i de percussió, que ha sorprès per la seva potent sonoritat al públic assistent.

0: amb el concert d'aquest dimecres es tanca la 37a edició del cicle, que ha portat al Vendrell les formacions Casum, Alosa, Xavi Aburruzaga i finalment Metralla. El cicle d'enguany s'ha caracteritzat per les aportacions contemporànies que grups i intèrprets fan de la música tradicional. I en aquest mateix àmbit de la cultura popular, una notícia curiosa i interessant. Fa 37 anys, un grup de dones de Santa Oliva va impulsar una iniciativa l'any 1989 que aleshores no era gens habitual. Van organitzar un partit de futbol de solteres contra casades. Avui pot semblar una proposta senzilla, però aleshores va ser una experiència nova per a moltes d'elles i també una manera de viure la festa major diferent. Aquella jornada va quedar en el record de jugadores i de molts veïns del poble. Per això han fet el pregó de la festa major de Santa Oliva. És una informació de la Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem Patrícia Soler, Xon Canals i Mentir Robles.
1: Una fotografia de la festa major del 1989 ha estat el punt de partida per activar l'engranatge. La imatge ha permès identificar les jugadores i tornar a posar el focus en aquella iniciativa.
2: El mes de març va arribar una fotografia a les nostres mans. Vam veure que era un grup de dones que havien jugat un partit de futbol. Doncs vam començar a investigar i bueno, doncs vam parlar amb algunes d'elles, ens van explicar moltes anècdotes i vam decidir de fer-los un homenatge perquè s'ho mereixien.
1: L'homenatge s'ha fet aquest dimarts al camp de futbol de Santa Oliva. Bona part de les jugadores que van participar en aquell partit s'hi han tornat a reunir i han recreat la fotografia de l'equip de les casades. Una trobada que ha permès compartir anècdotes i recordar les companyes que ja no hi són.
3: A mi quan em van dir que anàvem a rememorar la fotografia, el primer que em va venir al cap van ser les capes.

0: falta. Llavors, pues clar, una mica de tristesa, però al mateix temps, pues emoció.
1: La iniciativa per recuperar aquesta història no s'ha quedat en la fotografia. Aquest dimecres, les jugadores de l'equip de les Casades han estat les encarregades de fer el pregó de la Festa Major.
2: Arrel d'aquest acte, doncs, l'Ajuntament ens va dir què us semblaria si fossin elles les que donessin el pregó enguany. I a nosaltres ens va semblar, o sigui, no, sumar-s'hi un acte més dedicat per elles, doncs fantàstic.
3: Molt emocionada. Jo parlo per mi, molta emoció, la veritat. Encara jo no parlo aquí perquè em fa vergonya, em fa molta vergonya.
1: L'Ajuntament de Santa Oliva ha volgut reconèixer aquestes dones i la seva aportació a la vida del poble. Una iniciativa que va néixer de manera espontània i que amb el temps també s'ha convertit en un record d'una època en què les dones començaven a ocupar espais que no sempre havien tingut al seu abast. La idea del partit va sorgir en una trobada de dones que preparaven els sopars al carrer i van decidir posar-se les botes i sortir al camp.
0: Aquí el poble va ser com un esdeveniment, perquè que la gent gran venien a veure'ns com si fos una cosa rara, com si fos el circ, no? Clar, no hi havia equip de dones, ni molt menys. Hi havia l'equip oficial del poble i ja està.
3: I bueno, allí vam estar entrenant, corrent, cansada. Quan vam arribar al camp, estàvem cansada ja.
1: Les va entrenar un jove de 20 anys, Josep Maria Prats, que les va fer suar de valent.
3: I això el vam passar molt bé amb l'entrenador, sortíem per les carrers de Santa Oliva, pujaven les escales del castell, amunt i avall, i bueno, eren joves, ara no ho podríem fer.
0: Un entrenament que agafar, pujar les escales del castell, baixar les escales del castell, córrer pel poble, anar al camp de joc, córrer, bueno, de tot. Després és que vam quedar...
4: Va arribar el dia del partit i l'àrbitre, el Josep Alonso, va xiular a l'inici. Flanquejat pels dos liniers, el Manel Laliga i el Josep Borrell. Un record per ells. I en aquell moment, la Carmeta de Calçonet, que gairebé centenària era la dona més gran del poble, va fer el xut d'honor. Acte seguit, tothom es va col·locar en les posicions i va començar el xou. Les solteres es feien anar tota l'estona a defensar la nostra porteria on hi havia la Xon. Eren tan superiors que fins al sereno els ajudava a tirar cap amunt. Això ho podem dir ara perquè ja ha prescrit. Avui en dia encara es preguntem si van marcar algun gol.
1: La jornada va quedar marcada en la seva memòria com un dia especial i entranyable i ara, revisant alguns detalls, adonar-se de com ha evolucionat la nostra societat.
0: Vam riure molt, els nostres marits van preparar-se com si fossin animadores, però amb animadors. Es van fer amb pompons, es van vestir, van posar una camiseta aquí que posava l'Equesta, i en les porteries ens van posar jardineres amb flors i unes cortinetes. Avui en dia dirien, hi ha machisme, no? Perquè, dirien, perquè els hi han de posar unes jardineres i unes cortines, si són jugadores igual com els homes. Avui en dia seria totalment diferent.
1: 37 anys després, aquelles jugadores han fet arribar a les generacions més joves una història del seu poble que ha arrencat somriures i aplaudiments novament en plena Festa Major.
5: I és que aquell dia no vam jugar per guanyar, vam jugar per demostrar-nos que podem fer al mateix temps fer festa, fer poble i fer diversió.
6: Els esports en Jordi Graell.
7: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. La Unió Esportiva Tancat ja està en marxa, després que l'any passat els jugadors de José Miguel Reyes es quedessin a les portes d'un play-off d'ascens que havien acariciat durant bona part de la temporada. Enguany, l'equip ha patit una remodelació profunda per intentar ser més consistent. Escoltem l'entrenador de la Unió Esportiva Tancat, José Miguel Reyes.
8: Con muchas ganas, con muchísima ilusión. Hemos hecho muchos cambios, más que importantes. El equipo prácticamente se ha renovado, no te voy a decir al completo, pero sí una muy buena parte de lo que es el conjunto, el bloque del equipo del año pasado. Solo continúan 10 jugadores. El resto son incorporaciones nuevas que estamos haciendo. Estas primeras semanas de entrenamiento nos están sirviendo para probar jugadores, ver sensaciones y demás, para terminar en los próximos días de terminar de decidir y finiquitar lo que será el equipo que nos acompañará durante el resto de la temporada. Y por lo demás, pues la verdad que estamos haciendo cambios muy importantes para poder optar a estar ahí en las primeras plazas.
7: Tot i els canvis a la plantilla, Reyes considera que l'experiència de l'any passat serveix per aprendre dels errors i veure què cal fer diferent per poder tenir més èxit. Escoltem de nou José Miguel Reyes.
8: Tenemos unas bases y indudablemente claro que será algo a tener muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Porque al final lo que el club, la idea del club que teníamos y el sistema de lo que queremos y lo que pretendemos está ya más que consolidado. Entonces, estos nuevos incorporaciones lo que van a hacer es todavía pues darnos este punch para poder los fallos que tuvimos el año pasado, donde sí que es cierto que acabamos desenganchando las últimas jornadas de los playoffs, pues aprender de los errores que hemos cometido, y estas nuevas incorporaciones que tenemos nos servirán para darnos ese punch para poder ratificar el buen trabajo que estamos haciendo durante este año pasado.
7: Uns nous fitxatges que no canviaran l'estil de joc del tancat, basat en el control de la posició en atac i una pressió alta en defensa. Una idea clara, això sí, adaptada a les característiques de cada jugador. Escoltem de nou José Miguel Reyes.
8: La idea está clara, queremos ser un equipo pues que vaya a buscar al rival, un equipo que tenga personalidad, que tenga la pelota, pero en función de las cualidades de las nuevas incorporaciones adaptaremos un poco lo que es el sistema de equipo. Pero la idea es muy básica, es tener el balón, intentar que el rival sea el que corra detrás de la pelota, nosotros intentar hacer un partido cómodo, pero sobre todo, como lo que hemos trabajado mucho ha sido los nuevos fichajes, es la parte ofensiva, y seremos un equipo donde apriete mucho al rival para intentar tener el balón y ponernos por delante lo antes posible.
7: Tot i passar enguany el grup 31 al grup 32, la majoria de rivals repeteixen respecte al curs passat, amb les úniques novetats els ascendits Atlètic Bellvei i Racing Bonavista i el recent creat filial del Club Futbol Calafell. Així doncs, tornarà a ser una lliga amb força color baix penedesenc, amb fins a 7 dels 12 equips que seran de la comarca. Escoltem de nou José Miguel Reyes.
8: Nuestro objetivo, si hemos conseguido con un equipo que no estaba hecho a dedo, hemos conseguido estar ahí durante 21 jornadas, ¿de acuerdo? Ahora que hemos podido seleccionar los jugadores que nos hacían falta para paliar un poco las mermas que teníamos el año pasado, indudablemente trabajamos contra ese objetivo. Todo lo que sea no estar entre los 5 primeros para nosotros será un fracaso. Por eso vamos a trabajar muy duro. Hemos empezado esta temporada con esta pretemporada de 5 semanas, donde tenemos enfrentamientos directos enfrentamientos con equipos superiores a nosotros o incluso a alguno de otros grupos, para intentar saber en el nivel en el cual nos estamos moviendo.
7: El primer amistós del tancat serà aquest dissabte 29 a les 7 de la tarda al Camí de Roda contra l'Olivella, un horari i un escenari que es mantindran en principi al llarg del setembre per enfrontar-se a l'Olèrdola el dissabte 5, al Sant Pau d'Urdal el dissabte 12, al Racing Bonavista el dissabte 19 i contra el Perafort el dissabte 26, que serà l'última prova abans del debut a la Lliga el diumenge 4 d'octubre a les 12 del migdia a Bellvei. I seguim parlant d'handbol. El Vendrell Evolution Time jugarà enguany la seva quarta temporada consecutiva des que va tornar a la competició el 2023. Per tercer any seguit ho farà Primera Catalana, una categoria que aquest curs canvia de format, ja que passa a tenir dos grups de 16 equips, propiciant així una lliga més llarga que l'any passat. L'altra novetat és a nivell intern, ja que Indalecia Grau i Josep Anton Marlès deixaran de dirigir l'equip, i el club ha decidit apostar per incorporar Juanpe Fernández, tècnic vilanoví amb experiència en altres clubs de la zona, com el Club Handbol Vilanova. Escoltem el nou entrenador del Vendrell Blue Sun Time, Juanpe Fernández.
9: És un repte perquè l'últim cop, que ja portava com 3 anys així de parón que no entrenava, pues és un altre cop retornar tot això i amb il·lusió.
7: Juanpe serà l'encarregat de gestionar l'arribada de diverses juvenils del primer equip, que l'any passat ja van començar a treure el cap i que ara tindran un paper fonamental combinat amb l'experiència de les jugadores més veteranes. Escoltem de nou Juanpe Fernández.
9: Treballi, sobretot que fem coses amb intenció, res de reaccionar. Fer equip, establir unes bases de joc i a partir d'aquí, pues, el que dongui.
7: El primer amistós del Vendrell Blue Sun Time serà el diumenge 13 de setembre al Pavelló Municipal contra l'Igualada, mentre que la setmana següent també participarà el torneig per a Lluís Benages, que servirà d'aperitiu per al debut a la Lliga, previst per l'últim cap de setmana de setembre, també a casa, contra el Ràpid Cornellà.
10: I per acabar, una mica de previsió del temps. Avui ja ho han vist, mínimes de 21, màximes de 32. No hi ha pràcticament possibilitats de precipitació, tot i que veurem núvols segurament al final del dia. Els núvols s'incrementaran durant la nit i matinada, difícilment deixaran pluja, si és així 4 gotes, Règim de temperatures demà divendres molt similar d'avui, 21-33, i situació encara de més estabilitat quan arribi dissabte. En fresqueta, mínimes de 20, màximes de 31, diumenge ha de ser en principi un dia calcat, i si ve algun canvi, que no ha de ser gran cosa, serà de cara a dilluns i dimarts de la setmana que ve. Aquesta sensació d'estabilitat meteorològica, tanquem aquí aquesta edició de les notícies. De moment això és tot. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que ha descartat fer deportacions massives de menors.
2: La manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
0: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sònia Kerr.
3: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar els 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
0: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
3: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
0: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim que va deixant el sol un palet d'àrbol, sobretot a les comarques de Girona, i també, gràcies a aquest polsim en suspensió, l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu, i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir. A la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'Alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
3: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Raquel Gil.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
0: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i 4 estrenes internacionals absolutes.
3: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon de Pippin Tom o el nou espectacle de Nit Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
0: Els esports al Camp Nou serà un clam aquesta nit, Joan Barberà.
6: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx, el Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Guerri i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel Partit Popular assumir-ne la protecció amb els seus sistemes públics. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. Comprovem primer que ha donat de si la Conferència Sectorial de Joventut. Lluís Mata, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha intentat introduir en l'ordre del dia una disposició per distribuir els menors entre els sistemes d'atenció de les diferents comunitats autònomes, però s'ha trobat amb l'oposició frontal dels populars. Per això, finalment, s'ha acordat dur a votació un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta per finançar convenis amb entitats. Uns diners que també han de servir per costejar mesures com la prioritat de traslladar les 500 nenes migrants que ara mateix hi ha a la ciutat autònoma i que es consideren com a especialment vulnerables.
2: La manera de descensionar el territorio és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles, atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
7: El sistema de protecció de menors migrants a la península també inclouria la possibilitat de l'acollida per part de famílies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern no tenia cap informació prèvia a l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta a finals de juliol. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional, on ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit també que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Durant 4 hores, Félix Bolaños s'ha defensat d'una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
9: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
8: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del país veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
10: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
8: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
0: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. Ha anunciat, a més, que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides propagades, diu, pel PP i Vox. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
12: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo, diciendo que había que confinar a toda la población migrante. Una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los dos a la vez.
11: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
0: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat avui una proposta al Congrés per garantir que no requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
3: Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit d'entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep el Camp Nou, l'Atlètic de Bilbao, i el club ha animat els aficionats a duria estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En crònica internacional, el Nepal i el Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers en aquests dos països. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri d'Exteriors espanyol, hi ha 4 persones de nacionalitat espanyola que encara no han estat localitzades.
3: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones xinès, mentre que al Tíbet hi ha mig miler de desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una 80ena de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica l'accés a les zones afectades.
0: Tornem a Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat fa poca estona l'home que havia estat detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona en relació a l'incendi del parc de Collserola.
3: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder provar-se la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i 2 més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la Serra de Collserola en els últims 30 anys.
0: I atenció a aquesta iniciativa. Un veí de Cubelles, al Garraf, ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis de la comarca i també del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
13: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell, per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
14: Un parc infantil és on ensenyem als nostres nens a vivir en societat, ¿no? És el primer sitio on juegan con sus amigos y donde van a vivir en societat. Pues ya desde niños apartamos y los dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
13: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius, el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
0: 15 dies després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial que serà visible des de tot Catalunya. 21 Ràdio, Núria Caro.
15: El punt màxim serà a les 6:12 de la matinada, quan el 93% de la superfície lunar estarà sota l'ombra de la Terra. Un fenomen, però, que no és tan excepcional com el solar, ho explica l'astrofísic Carlos García.
16: Un eclipsi lunar no és tan excepcional com un eclipsi solar, perquè són molt més freqüents, simplement pel fet de que l'ombra de la Terra és molt més gran. Llavors és molt més fàcil que un objecte petit com la Lluna entri dins d'aquesta ombra i quedi tapat en part, no?
15: Els dos eclipsis, el solar total del 12 d'agost i el lunar parcial, estan relacionats.
16: En aquests 15 dies la Terra gairebé no s'ha mogut i 15 dies després de l'eclipsi total la Lluna ha fet mitja volta, ha fet la meitat de la seva òrbita terrestre i es col·loca darrere de la Terra. Com que encara estan tots tres alineats, la Lluna entra dins de l'òrbita de la ombra de la Terra i quedarà fosca, la Terra l'enfosquirà.
15: A diferència del solar, el lunar no necessita ulleres per visualitzar-lo, només cal mirar a l'oest, en un horitzó pla.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes que ve. Les primeres actuacions seran menors i és previst que les obres de més envergadura comencin a final del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
17: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de producte productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per la sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la Boqueria.
17: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la Boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
0: És un quart de tres. Canviem de comarques. El pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, s'ha reduït la densitat de conills a la zona en prop del 70% i ara l'acció s'estendrà a d'altres zones afectades. Ho agulla i de ràdio, Carla Serrano.
18: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
19: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats, recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i a guaits nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
18: Freixa ha afegit que s'estan preparant actuacions a Sarroca, Llardecans, Aitona i Serós per reduir aquesta sobrepoblació de l'espècie.
0: Passem també avui per la Terra Alta, ja que aquesta setmana hi arrenca la verema i ho fa amb molt bones previsions. Serà una de les collites més abundants dels últims anys, però bé marcada, això sí, per la crisi del sector del vi. Canal T, Leonor Bartomeu.
20: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció, amb una collita superior a la dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al reg de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
21: Enguany estem contents per la nostra feina, el resultat final que han tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat, on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la brema en verd. Esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat. I això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
20: La campanya també
21: que tenim en aquests moments.
20: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que més abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
0: Al Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Rufini tanca portes després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
22: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15 anys. Aquest mes d'agost ha registrat al Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Rufini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'han anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
23: En conclusió, pues no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues a todos los trabajadores por Fogasta. Solamente nos pagaron el mes de julio la mensualidad.
22: Rufini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
3: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
0: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà, on vivia una parella amb els fills menors.
3: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fruit elèctric. La investigació va començar a l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen els dos adults al cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
0: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta de Girona celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estendrà per 9 municipis catalans. Girona FM, Pau Villafañe.
2: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i de l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
4: Aquests aniversaris ens serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan patxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
2: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
0: I de Girona a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest mes pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido protagonitzaran un col·loqui a l'equipament municipal, moderat pel també actor David Verdaguer.
3: I atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui mateix a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a taquilla.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Torni Bernabé.
6: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidirà amb la sessió de 6:45 de la tarda. El director madrileny és un dels més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El Ser Querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la Sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
0: I encara en relació a la informació cultural, han robat el conegut com a Tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants a l'edat de bronze a Europa.
3: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Villena, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar el Museu d'Albacete a Castella-La Manxa amb el mateix modus operandi.
0: I arriben els esports. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
7: Doncs sí, Marta, bon dia. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta. De queix, escoltem el president blaugrana Joan Laporta.
24: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
7: El partit entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao correspon a la primera jornada de Lliga de primera divisió. El nou fitxatge Rodri jugarà, en principi, els seus primers minuts com a jugador blaugrana, i Balde ha entrat a la convocatòria. Un Barça que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominic Livakovic. El conjunt català, d'altra banda, segueix pendent de l'Atlètic de Madrid, que reitera oficialment una vegada més que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Munic, a l'espera que es faci oficial. Ja ha passat la revisió mèdica, l'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip que entrena Manolo González. A la segona divisió, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar. El futbolista, que pot jugar de lateral o de central, ha signat per 4 temporades.
8: Yo me definiría como un lateral versátil, que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área, también en el aspecto defensivo también soy muy fuerte, y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
7: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb 3 clubs catalans en categoria masculina, i participen el Borges i l'Olot. El club de la Garrotxa ho farà per primera vegada a la seva història. I en la categoria femenina, aquest curs a la Champions, una vegada més, el Miró Ganxets de Reus. El president de l'equip de la capital del Baix Camp, Joan Carles Virgili, reconeix a Canal Reus que afronten la temporada amb reptes diferents als desitjats.
9: A vegades també va bé fer aquells punts de reflexió, de veure on estem, veure que anàvem molt accelerats i que volíem fer moltes coses, i que després ens hem trobat que possiblement no teníem ni l'estructura de personal ni l'estructura econòmica per fer tantes coses, i hem hagut que recular. Bueno, no passa res. Jo crec que l'important a la vida és entendre en el moment que estem i què volem fer i cap on podem fer i cap on volem anar. Tenim una estructura de tècnics potent per tornar a fer un pas enrere per fer-ne dos endavant.
7: Són les paraules, les declaracions de Joan Carles Virgili, el president del Miró Ganxets Costa Daurada. Són declaracions a Canal Reus els dies previs a l'estrena de la Champions 26-27. Ja que parlem de la Champions, per cert, avui a partir de les 6 de la tarda, sorteig de la fase Lliga de la màxima competició continental, pendents de qui li toca al Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
4: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que digui el monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que descarta fer deportacions massives de menors.
2: La manera de distensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
0: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva de migrants. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sònia Kerr.
3: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar els 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
0: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
3: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. Al moment àlgid serà a 6:45. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
0: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi de lluna. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim que va deixant el sol un palet tèrbol, sobretot a les comarques de Girona, i també, gràcies a aquest polsim en suspensió, l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu, i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir a la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
3: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
0: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i 4 estrenes internacionals absolutes.
3: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon, de Pippin Tom, o el nou espectacle de Neat Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
0: En esports, el Camp Nou serà un clam aquesta nit. Joan Barberà.
6: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al Camp de l'Elx, al Barça, rep l'Atlètic Club, partit de Lliga on no hi haurà homenatge als campions del Mundial, en senyal de queixa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel PP a assumir-ne la protecció. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta. Comprovem primer què ha donat de si la Conferència Sectorial. Lluís Mata, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha intentat introduir en l'ordre del dia una disposició per distribuir els menors entre els sistemes d'atenció de les diferents comunitats autònomes, però s'ha trobat amb l'oposició frontal dels populars. Per això, finalment, s'ha acordat dur a votació un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta per finançar convenis amb entitats. Uns diners que també han de servir per costejar mesures com la prioritat de traslladar les 500 nenes migrants que ara mateix hi ha a la ciutat autònoma i que es consideren com a especialment vulnerables.
2: La manera de distensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles, atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
7: El sistema de protecció de menors migrants a la península també inclouria la possibilitat de l'acollida per part de famílies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
0: De la seva banda, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia cap informació prèvia a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional. Allà ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Durant 4 hores, Félix Bolaños s'ha defensat d'una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
9: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
8: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del país veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
10: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
8: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
0: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta, basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. També ha anunciat que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides, diu, propagades pel PP i per Vox. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
12: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo, diciendo que había que confinar a toda la población migrante. Una propuesta sin respaldo científico que está basada en 2 elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los 2 a la vez.
11: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
0: A tot plegat, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, considera que el govern espanyol està actuant amb total passivitat i s'ha mostrat taxatiu. Tots els migrants, diu, han de tornar al Marroc.
13: Una normalidad que solo puede conseguirse de una manera, y es mediante el retorno cuanto antes a Marruecos de todos los que aquí llegaron el 30 y el 31 de julio y aún permanecen en nuestra ciudad. Y cuando digo todos, digo todos.
0: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat aquest matí una proposta al Congrés per tal de garantir que no es requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
3: Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional, abans del partit entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti el Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep al Camp Nou l'Atlètic de Bilbao i el club ha animat els aficionats a dur-hi estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
1: Notícies en xarxa.
0: El Nepal i el Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri d'Exteriors, hi ha més 4 espanyols no localitzats.
3: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones, mentre que al Tibet hi ha mig miler de desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una vintena de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica encara més l'accés a les zones afectades.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona, perquè el Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat l'home detingut per la Guàrdia Urbana per la seva presumpta relació amb l'incendi del parc de Collserola.
3: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder-se provar-se la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i 2 més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la serra en els últims 30 anys.
0: A Cubelles, un veí ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis, tant del Garraf com del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles per a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
14: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
15: Un parc infantil és on ensenyamos a nuestros niños a vivir en sociedad, ¿no? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos o dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
14: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius, el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
0: Atenció, perquè 15 dies després de l'eclipsi solar total del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial, que serà visible des de tot Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
16: En un eclipsi de lluna, la Terra es col·loca just al mig entre el Sol i el satèl·lit. En aquest cas, al ser parcial,

0: serà el màxim, serà aproximadament a les 6 i 12, 13 minuts, i ja es començarà a destapar una altra vegada.
1: L'eclipsi parcial, la Lluna serà visible en una posició molt semblant al solar de fa dues setmanes. Això sí, en aquest cas, no caldrà cap tipus de protecció visual.
2: Ens situem ara a Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes vinent. Les primeres actuacions seran, però, menors. De fet, és previst que les obres de més envergadura no comencin fins a finals del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per tal de conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
3: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
4: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per la sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la Boqueria.
3: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la Boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
2: Són 3:15. Canviem ara de comarques, ja que el pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès ja capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes. Ha estat a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, ara l'acció s'estendrà a d'altres zones afectades. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
6: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats, recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i a guaits nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
5: Freixa ha afegit que s'estan preparant actuacions a Sarroca, Llardecans, Aitona i Serós per reduir aquesta sobrepoblació de l'espècie.
2: Passem avui també per la Terra Alta, ja que aquesta setmana hi arrenca la verema. I ho fa amb molt bones previsions. Serà una de les collites més abundants dels últims anys, però bé marcada, això sí, per la crisi del sector del vi. Canal T, Leonor Bartomeu.
7: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció, amb una collita superior a la dels darrers anys, gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm, que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
8: Enguany estem contents per la nostra feina, el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat, on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la Bremen Verd, esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat, i això ens perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
7: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que la collita comenci fins a un mes abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
2: Al Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Rufini tanca després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que encara han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de poder fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
9: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15.

0: anys. Aquest mes d'agost ha registrat el Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Rufini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'ha anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
1: En conclusió, pues no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues a todos los trabajadores por Fogasta. Solamente nos pagaron el mes de julio, la mensualidad.
0: Rufini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
3: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
2: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà. Allà hi vivia una parella amb dos fills menors.
3: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar a l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
2: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estendrà per 9 municipis catalans més enllà de Girona. Anem fins allà, Girona FM, Pau Villafañe.
4: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i de l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
5: Aquests aniversaris ens serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
4: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
2: De Girona fins a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest diumenge pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido, acabada d'estrenar, protagonitzaran un col·loqui moderat pel també actor David Verdaguer.
3: Atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a la taquilla.
2: Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
6: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidirà amb la sessió de 6:45 de la tarda. El director madrileny és un dels més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El Ser Querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
2: I encara en la informació cultural han robat el conegut com a Tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants de l'edat de bronze a Europa.
3: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Vilella, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar al Museu d'Albacete a Castella-La Manxa amb el mateix modus operandi.
2: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
7: Bon dia, Marta. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club a les 9 de la nit en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de queixa. Escoltem el president blaugrana, Joan Laporta.
8: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
7: El partit contra el conjunt basc correspon a la primera jornada de Lliga, primera divisió, i el nou fitxatge, el migcampista Rodri, jugarà en principi els seus primers minuts com a jugador del Barça. Balde ha entrat també a la convocatòria. Un Futbol Club Barcelona que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominic Livakovic. El conjunt català segueix pendent hores d'ara de l'Atlètic de Madrid, que ha reiterat oficialment que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. Per cert, a les 6 de la tarda, avui hi ha el sorteig de la fase Lliga de la Champions, de la Lliga de Campions. El conjunt blaugrana coneixerà aquesta mateixa tarda, abans del partit contra l'Atlètic Club, els seus rivals a la màxima competició continental. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnich. A l'espera que es faci oficial, ha passat revisió mèdica aquest matí. L'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip de Manolo González. A la segona divisió A, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar, el futbolista que pot jugar de lateral o central, ha signat per 4 temporades.
9: Yo me definiría como un lateral versátil que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área. También en el aspecto defensivo también soy muy fuerte y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
7: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb 3 clubs catalans en categoria femenina al Ganxets de Reus. Escoltem el seu president, Joan Carles Virgili.
10: Tenim clar que ja no hi ha un objectiu ni de guanyar Europa ni de guanyar la Lliga ni guanyar la Copa de la Reina. Hi ha un objectiu de jugar, veure què passa durant la temporada i segurament, si per Nadal encara estem vius, pues veurem, valorarem com han anat les coses i a partir d'allí prendrem les decisions per acabar el que quedarà de temporada.
7: El Miró Ganxets Reus, que jugarà la Champions femenina, la masculina, que també comença demà. Hi haurà 2 equips catalans, 2 clubs catalans, el Borges i l'Olot.
2: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que ha descartat fer deportacions massives de menors.
2: La manera de descensionar el territorio es trasladar los niños a península. Porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
1: I el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia cap informació prèvia a l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta a finals de juliol. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant la Comissió de Seguretat Nacional, on ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada de migrants.
3: El govern d'Espanya no tenia informació ni prèvia ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
1: El Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat l'home detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona per la seva presumpta relació amb l'incendi del parc de Collserola. Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt on es va originar el foc, però ha quedat en llibertat per no poder-se provar la seva vinculació amb l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees. Se tracta de l'incendi més greu que ha patit la Serra Collserola els últims 30 anys. I han robat el conegut com a tresor de Villena, un dels més importants de l'edat de bronze a Europa. El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestralls del Museu de Villena, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat. I el Camp Nou serà un clam aquesta nit per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que portava una estelada al Camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Diu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107 Tambú de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

going. I can't hear you say.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio Alt Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Dijous 27 d'agost de 2026 és l'hora de les notícies. Els saludem, com de costum, la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa que han treballat i treballen per portar continguts a aquest informatiu. Els saludem també en nom de Jordi Graell, el nostre home de l'esport, amb la crònica de l'actualitat d'aquest àmbit. I tot plegat d'ara i endavant, conduït per un servidor, Llorenç Avinyó, amb 30 minuts on anem d'explicar unes quantes coses, totes diferents.
2: Sumari de titulars.
1: Parlarem de la Barema i ho farem per explicar que, si més no, els pagesos del Pla de Mar del Vendrell han tingut temps de fer-la sense que les inundacions i els aiguats els portin problemes. Serà aquest el primer dels arguments d'un informatiu que ens portarà a escoltar veïns dels masos de Coma-ruga que demanen que el sistema de recollida de residus porta a porta es converteixi en un sistema de contenidors intel·ligents. Anirem als apartaments Catalònia del Francàs, que demanen que la riera que passa al costat dels seus habitatges sigui netejada. Seguirem parlant de la precipitació i les inundacions de l'altre dia, perquè Israel Carrión, de Som Identitaris, critica l'equip de govern municipal. Sentirem la música de l'últim concert de música a la vila i després un fantàstic reportatge sobre un equip de dones pioner de Santa Oliva que ahir va fer el pregó de Festa Major. Encara no som a setembre i ja són uns quants els pagesos del Penedès, del Baix Penedès i del Vendrell que han acabat amb la barema. I han acabat, i no és setembre, perquè vegin com va això del canvi climàtic. La pagesia és un dels sectors que sempre està pendent de què passa amb el temps a aquestes alçades de l'any per poder fer la barema. Els aiguats del passat cap de setmana segur que han afectat part d'aquesta pagesia, però no pas la del Pla de Mar, perquè bona part dels pagesos d'aquesta zona plana del Vendrell ja havien recollit el seu raïm per portar-lo a les cooperatives. És un reportatge del Dani Sancho, dins el qual escoltarem algú que va arribar a temps, que és l'Indalesi Grau.
3: Els aiguats que han afectat aquest cap de setmana al Baix Penedès han coincidit amb la barema d'enguany a la comarca. Les pluges torrencials en aquesta època poden perjudicar la collita, diluint el fruit o fins i tot provocant l'aparició de fongs o podridura. Una situació que ha provocat que diferents treballadors de la zona, davant les previsions de precipitacions, hagin avançat la recollida.
4: No, doncs la collita d'aquest any, gràcies a Déu, abans dels aiguats ja estava tota collida, perquè diria que aquí el Pla de Mar i tot el sector que més va apretar la pluja ja està collit. Sí que hi ha parts del Baix Penedès, com Valvei, Arbós, Sant Oliva, encara hi ha alguna cosa per collir, però allí doncs va ploure, però no aquestes animalades que va fer per aquí el Pla de Mar. Llavors amb això hem estat bastant de sort.
3: El fet que la barema de la zona s'hagi recollit al 100% abans dels aiguats ha afectat positivament la vinya. El cep, que ara es troba en la seva etapa de recuperació, és el principal beneficiari de l'aigua que ha caigut, acumulant reserves de cara a la collita següent.
4: Sort que tenim, perquè dins la pega que hem tingut que ha caigut tanta aigua, la sort que tenim és que ara ja el cep ja va de baixa, ja està collit. Ara doncs tot això pot augmentar les reserves de cara a la collita que ve. Vull dir, l'aigua sempre és benvinguda. El que sí que et puc dir, aquesta aigua ha estat molt bona per les oliveres, perquè venien pobretes amb un estrès hídric bestial, i aquesta aigua, aquest any venen algo carregades olives, i aquest any doncs bueno, aquesta aigua els hi vindrà prou bé, sí, sí.
3: També explica que, segons els tècnics, enguany es plantejava una collita excepcional, però que els mesos de sequera han minvat els resultats de la barema.
4: I encara podem dir que la collita s'ha salvat i s'ha pogut collir bé i dins uns marcs de sanitat correctes, però que no ha sigut una collita excepcional com diuen altres mitjans de comunicació i molts puestos que pots llegir. Ha sigut una collita normal, de molt bona qualitat, però sempre faltava d'aigua, que és la tònica que portem aquests, arrossegant aquests anys amb el cony de canvi climàtic.
3: Les baremes dels darrers anys comparteixen una tònica dominant, collites molt escasses i cellers amb un excés d'estoc que fan del comerç una incògnita pels pagesos.
4: Hi ha moltes vinyes que s'han abandonat perquè han mort molts ceps i que ens diguin de que, doncs, que estan plens els cellers de vi, doncs tampoc té gaire explicació. Però bueno, nosaltres anem fent el que podem i clar, això també en resta doncs, ganes d'anar a la vinya, no? Però, bueno, com sempre, el preu avall, els quilos amunt.
3: Més enllà de les zones on encara quedava raïm per collir, l'aigua ha estat ben rebuda per les vinyes que ja havien completat la barema. Les precipitacions permeten als ceps recuperar-se després de mesos de sequera i acumular reserves de cara al proper cicle.
1: Seguim parlant de la realitat vendrellenca, no pas d'aigua, que també, perquè hi ha algunes afectacions. Ens n'anem als masos, on encara hi havia avui un contenidor enmig de la via, segurament arrossegat per la precipitació del passat cap de setmana. Però ho fem per parlar de la recollida de residus porta a porta, perquè diversos veïns dels masos demanen que la recollida porta a porta en aquesta zona del Vendrell es deixi de fer d'aquesta manera i passi a realitzar-se amb contenidors intel·ligents. Aquestes queixes estan vehiculades per Mar Vázquez, la regidora de Fem Vendrell, a qui escoltarem en aquesta informació, i també dos veïns, Cristina Medina i Cristóbal del Río. Diversos veïns de la zona dels Masos de Coma-ruga, acompanyats de la regidora de Fem Vendrell, Mar Vázquez, han explicat que la recollida de residus porta a porta en aquesta zona del Vendrell no funciona i demanen que el sistema es canviï per contenidors intel·ligents.
5: La reivindicació dels veïns i les veïnes és que els han fet fer el porta a porta, només han fet el reforç d'un dia, el divendres, de la recollida. La resta és tot l'any igual, hi ha més persones, són blocs de pisos i tornem a la mateixa situació i circumstància de sempre. Porta a porta, amb blocs de pisos, no funciona, és ineficaç. Les persones que venen a segona residència el diumenge no poden deixar la brossa enlloc. És una situació, a més, i tornem a reivindicar-ho, o més que reivindicar-ho, a dir-ho, l'incivisme. Les persones deixen brossa, deixen poda sense avisar a la recollida.
1: Argumenten que ara es produeix acumulació de residus i qualifiquen la situació d'insostenible. Tot plegat, s'ha agreujat aquest mes d'agost amb l'increment de població i és especialment complicat gestionar-ho en el cas d'habitatges plurifamiliars.
6: Doncs ens queixem de les brosses que no tenim aquí porta a porta i aquí en aquest carrer hi ha molts pisos i el porta a porta no és viable perquè només tenim 6 cases i la resta són tot pisos. A la zona de la Hípica, que hi ha 30 o 40 pisos, aquí són pisos també a tot el carrer Aigua Blava, i el porta a porta no funciona perquè tenim brossa, tots els dies que estan deixant on estaven els contenidors abans, doncs la gent deixa les brosses allà. La gent que ve el cap de setmana doncs tampoc té targeta per posar els contenidors de Coma-ruga les brosses, i estem en aquesta situació. Cada dia brosses, rates i, bueno, tota mena d'insectes. Hauríem de posar els contenidors com a Coma-ruga baix i podríem, si el incivisme, podríem corregir-ho els que som civilitzats, perquè agafaríem les bosses i les tiraríem dins dels contenidors. No, ara que no tenim contenidors i hem de deixar les bosses allà fins que anem posant incidències a l'Àgora, i cada dia estic posant incidències.
1: El nucli té altres problemes de residus.
7: Bueno, yo también lo que quiero denunciar es que aquí tenemos un complejo de centros comerciales y hay una falta clara de sitios para poder, porque la gente viene y lo tira todo y no hay ni papeleras, y además los centros comerciales tampoco limpian lo suyo, eso también hay que decirlo. Pero por lo menos que pusieran más papeleras y también limpiaran esto un poco, porque no lo hacen. Y la gente no es que sea incívica, es que viene a comprar y tiran cosas. y llenan toda la calle, no solamente lo suyo, sino que al final por el viento se nos llena todo. Entonces también quería ver si podían poner unas cuantas papeleras más, no solamente aquí, yo creo que en casi toda la urbanització, però aquí sí que són necessàries.
1: La petició a l'Ajuntament és clara: contenidors oberts, més control i vigilància i bonificacions. Fent Vendrell avança que problemes similars es donen en altres carrers del municipi. El grup recull les queixes veïnals a través d'un correu electrònic. Revisem la geografia vendrellenca i ara ens n'anem al Francàs, perquè veïns dels apartaments Catalònia, que són al Francàs, demanen a l'Ajuntament del Vendrell i a l'Agència Catalana de l'Aigua que es faci un manteniment i també una neteja periòdica d'un petit curs pluvial que passa pel costat de la seva comunitat. Apunten que fins ara són ells que s'han fet càrrec d'assumir el cost d'aquestes tasques, però passat cap de setmana van tenir un ensurt amb aquelles pluges torrencials que van provocar la caiguda de 4 arbres de grans dimensions. És una informació del Marc Guitart, dins la qual escoltarem el president de la comunitat de veïns dels apartaments Catalònia, Javier Ramírez.
8: Les intenses precipitacions van provocar la caiguda de 4 grans arbres i l'acumulació de diferents sediments a la llera. Es tracta aquest d'un petit torrent que baixa de Roda de Barà i transcorre a través dels municipis del Vendrell i Roda. Els veïns denuncien que les administracions no es fan càrrec de la riera i que la seva neteja fa temps que va a càrrec de la comunitat.
9: O sea, no és normal que aquesta riera, que això és de l'ACA, ho gestiona l'ACA, mitjançant l'Ajuntament, que l'organització aquí d'Apartaments Catalònia ho estigui pagant el que és, que això estigui bé, que estigui tallat, que estigui net, i portem molts anys pagant això i volem que l'Ajuntament es faci càrrec d'aquesta zona, que també paguen impostos i no es fa càrrec d'aquesta zona.
8: Després de les pluges de dissabte, els veïns van avisar de la caiguda dels 4 arbres, tant als bombers com a l'Ajuntament.
9: En principi ha vingut bombers, però que ells es limiten a treure els arbres de la carretera perquè puguin passar, els han tallats i demés. Nosaltres hem donat part tant a l'assegurança com a l'Ajuntament de l'estat d'això. Estan esperant a veure qui ho recull, això.
8: Per ara ha estat la mateixa comunitat qui s'ha fet càrrec de la neteja i retirada dels arbres durant la setmana. Fons municipals expliquen que la gestió d'aquest curs fluvial és complexa, ja que està al límit dels 2 municipis, mentre que els arbres que han caigut són propietat de l'organització Pilar Macià. Amb tot, aquest divendres hi ha prevista una reunió a la regidoria d'urbanisme per tractar aquests assumptes.
1: Una cosa més. En relació a l'anunci del govern local sobre la seva intenció de fer un dipòsit d'aigües pluvials al parc dels enamorats de Coma-ruga, que explicàvem en anteriors serveis informatius, el partit Som Identitaris ha lamentat que aquest projecte arribi tard. La formació que lidera Israel Carrión recorda que ja va fer aquesta reclamació anys enrere. Escoltem com ho explica Israel Carrión.
10: Hace unos años nosotros reclamemos que pusieran unos colectores y unos depósitos de agua aquí, que salvaría todo lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora están subiéndose y diciendo que mira todo lo que han ahorrado, que se han ahorrado dinero, que se han quitado una deuda. ¿Para qué quitan una deuda si podían haber arreglado esto y fuéramos evitado la catástrofe que ha pasado aquí? ¿Para qué ahorramos 4 y pico de millones de euros, como dice que están ahorrando, cuando se puede hacer hecho un gasto aquí y fuéramos ahorrado de que hubieran las inundaciones y los coches, las catástrofes que ha pasado?
1: Femun. Contrapunt a les notícies, entrem en l'àmbit cultural i d'entrada escoltarem una miqueta de música perquè aquest dimecres a les 10 de la nit ha començat el concert final del cicle Música a la Vila. Els protagonistes han estat els 10 músics del grup Matralla, que han tancat la programació amb un concert sorprenent, basat en gralles, instruments de metall i també percussió. La plaça del Tívoli s'omplirà d'energia aquest dimecres amb el darrer concert d'enguany del cicle Música a la Vila. El concert final ha anat a càrrec del grup Matralla, una orquestra formada per 10 músics amb gralles, instruments de vent i de percussió. que ha sorprès per la seva potent sonoritat al públic assistent. Amb el concert d'aquest dimecres es tanca la 37a edició del cicle, que ha portat al Vendrell les formacions Casum, Alosa, Xavier Burruzaga i finalment Metralla. El cicle d'enguany s'ha caracteritzat per les aportacions contemporànies que grups i intèrprets fan de la música tradicional. I en aquest mateix àmbit de la cultura popular, una notícia curiosa i interessant. Fa 37 anys, un grup de dones de Santa Oliva va impulsar una iniciativa l'any 1989 que aleshores no era gens habitual. Van organitzar un partit de futbol de solteres contra casades. Avui pot semblar una proposta senzilla, però aleshores va ser una experiència nova per a moltes d'elles i també una manera de viure la festa major diferent. Aquella jornada va quedar en el record de jugadores i de molts veïns del poble. Per això han fet el pregó de la festa major de Santa Oliva. És una informació de la Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem Patricia Soler, John Canals i Mentir Robles.
11: Una fotografia de la festa major del 1989 ha estat el punt de partida per activar l'engranatge. La imatge ha permès identificar les jugadores i tornar a posar el focus en aquella iniciativa.
12: El mes de març va arribar una fotografia a les nostres mans. Vam veure que era un grup de dones que havien jugat un partit de futbol. Doncs vam començar a investigar i bueno, doncs vam parlar amb algunes d'elles, ens van explicar moltes anècdotes i vam decidir de fer-los un homenatge perquè s'ho mereixien.
11: L'homenatge s'ha fet aquest dimarts al camp de futbol de Santa Oliva. Bona part de les jugadores que van participar en aquell partit s'hi han tornat a reunir i han recreat la fotografia de l'equip de les casades. Una trobada que ha permès compartir anècdotes i recordar les companyes que ja no hi són.
13: A mi quan me van dir que anàvem a rememorar la fotografia, el primer que me va venir al cap van ser les que falten. Llavors, pues clar, una mica de tristesa, però al mateix temps pues, emoció.
11: La iniciativa per recuperar aquesta història no s'ha quedat en la fotografia. Aquest dimecres, les jugadores de l'equip de les casades han estat les encarregades de fer el pregó de la festa major.
12: Arrel d'aquest acte, doncs, l'Ajuntament ens va dir què us semblaria si fossin elles les que donessin el pregó enguany. I a nosaltres ens va semblar, o sigui, no, sumar-s'hi un acte més dedicat per elles, doncs fantàstic.
14: Molt emocionada. Jo parlo per mi, molta emoció, la veritat. Encara jo no parlo aquí perquè em fa vergonya, em fa molta vergonya.
11: L'Ajuntament de Santa Oliva ha volgut reconèixer aquestes dones i la seva aportació a la vida del poble. Una iniciativa que va néixer de manera espontània i que amb el temps també s'ha convertit en un record d'una època en què les dones començaven a ocupar espais que no sempre havien tingut al seu abast. La idea del partit va sorgir en una trobada de dones que preparaven els sopars al carrer i van decidir posar-se les botes i sortir al camp.
13: Aquí el poble va ser com un esdeveniment perquè la gent gran venien a veure'ns com si fos una cosa rara, com si fos el circ, no? Clar, no hi havia equip de dones, ni molt menys. Hi havia l'equip oficial del poble i ja està.
14: I bueno, allí vam estar entrenant, corrent, cansada. Quan vam arribar al camp, estàvem cansada ja.
11: Les va entrenar un jove de 20 anys, Josep Maria Prats, que les va fer suar de valent.
14: I se lo van passar molt bé amb l'entrenador, sortíem per els carrers de Santa Oliva, pujaven les escales del castell, amunt i avall, i bueno, eren joves, ara no ho podríem fer.
13: Un entrenament que agafar, pujar les escales del castell, baixar les escales del castell, córrer pel poble, anar al camp de joc, córrer, bueno, de tot. Després és que vam quedar...
15: Va arribar el dia del partit i l'àrbitre, el Josep Alonso, va xiular l'inici, flanquejat pels dos liniers, el Manel La Liga i el Josep Borrell. Un record per ells. I en aquell moment, la Carmeta de Calçonet, que gairebé centenària, era la dona més gran del poble, va fer el xut d'honor. Acte seguit, tothom es va col·locar a les posicions i va començar el xou. Les solteres es feien anar tota l'estona a defensar la nostra porteria on hi havia la Txon. Eren tan superiors que fins al sereno ens ajudava a tirar cap amunt. Això ho podem dir ara perquè ja ha prescrit. Avui en dia encara ens preguntem si vam marcar algun gol.
11: La jornada va quedar marcada en la seva memòria com un dia especial i entranyable i ara, revisant alguns detalls, a donar-se de com ha evolucionat la nostra societat.
13: Vam riure molt, els nostres marits van preparar-se com si fossin animadores, però amb animadors. Es van fer amb pompons, es van vestir, van posar una camiseta aquí que posava l'Equesta, i en les porteries ens van posar jardineres amb flors i unes cortinetes. Avui en dia dirien, vaya machisme, no? Perquè dirien, perquè els hi han de posar unes jardineres i unes cortines, si són jugadores igual com els homes. Avui en dia seria totalment diferent.
11: 37 anys després, aquelles jugadores han fet arribar a les generacions més joves una història del seu poble que ha arrencat somriures i aplaudiments novament en plena festa major.
16: I és que aquell dia no vam jugar per guanyar, vam jugar per demostrar-nos que podem fer al mateix temps fer festa, fer poble i fer diversió.
17: Els esports en Jordi Graell.
18: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. La Unió Esportiva Tancats ja està en marxa, després que l'any passat els jugadors de José Miguel Reyes es quedessin a les portes d'un play-off d'ascens que havien acariciat durant bona part de la temporada. Enguany, l'equip ha patit una remodelació profunda per intentar ser més consistent. Escoltem l'entrenador de la Unió Esportiva Tancat, José Miguel Reyes.
19: Con muchas ganas, con muchísima ilusión. Hemos hecho muchos cambios, más que importantes. El equipo prácticamente se ha renovado, no te voy a decir al completo, pero sí una muy buena parte de lo que es el conjunto, el bloque del equipo del año pasado. Solo continúan 10 jugadores. El resto son incorporaciones nuevas que estamos haciendo. Estas primeras semanas de entrenamiento nos están sirviendo para probar jugadores, ver sensaciones y demás, para terminar los próximos días de terminar de decidir y finiquitar lo que será el equipo que nos acompañará durante el resto de la temporada. Y por lo demás, pues la verdad que estamos haciendo cambios muy importantes para poder optar a estar ahí en las primeras plazas.
18: Tot i els canvis a la plantilla, Reyes considera que l'experiència de l'any passat serveix per aprendre dels errors i veure què cal fer diferent per poder tenir més èxit. Escoltem de nou José Miguel Reyes.
19: Tenemos unas bases y indudablemente claro que será algo a tener muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Porque al final lo que el club, la idea del club que teníamos y el sistema de lo que queremos y lo que pretendemos está ya más que consolidado. Entonces, estos nuevos incorporaciones lo que van a hacer es todavía darnos este punch para poder los fallos que tuvimos el año pasado, donde sí que es cierto que acabamos desenganchando las últimas jornadas de los playoffs, pues aprender de los errores que hemos cometido, y estas nuevas incorporaciones que tenemos nos servirán para darnos ese punch para poder ratificar el buen trabajo que estamos haciendo durante este año pasado.
18: Uns nous fitxatges que no canviaran l'estil de joc del Tancat, basat en el control de la posició en atac i una pressió alta en defensa. Una idea clara, això sí, adaptada a les característiques de cada jugador. Escoltem de nou José Miguel Reyes.
19: La idea está clara, queremos ser un equipo pues que vaya a buscar al rival, un equipo que tenga personalidad, que tenga la pelota, pero en función de las cualidades de las nuevas incorporaciones adaptaremos un poco lo que es el sistema de equipo. Pero la idea es muy básica, es tener el balón, intentar que el rival sea el que corra detrás de la pelota, nosotros intentar hacer un partido cómodo, pero sobre todo, como lo que hemos trabajado mucho ha sido los nuevos fichajes, es la parte ofensiva, y seremos un equipo donde apriete mucho al rival para intentar tener el balón y ponernos por delante lo antes posible.
18: Tot i passar enguany el grup 31 o el grup 32, la majoria de rivals repeteixen respecte al curs passat, amb les úniques novetats dels ascendits Atlètic Bellver i Racing Bonavista i el recent creat filial del Club Futbol Calafell. Així doncs, tornarà a ser una lliga amb força color baix penedesenc, amb fins a 7 dels 12 equips que seran de la comarca. Escoltem de nou José Miguel Reyes.
19: Nuestro objetivo, si hemos conseguido con un equipo que no estaba hecho a dedo, hemos conseguido estar ahí durante 21 jornadas, ¿de acuerdo? Ahora que hemos podido seleccionar los jugadores que nos hacían falta para paliar un poco las mermas que teníamos el año pasado, indudablemente trabajamos contra ese objetivo. Todo lo que sea no estar entre los 5 primeros para nosotros será un fracaso. Por eso vamos a trabajar muy duro. Hemos empezado esta pretemporada de 5 semanas, donde tenemos enfrentamientos directos cada, o sea, enfrentamientos con equipos superiores a nosotros o incluso algunos de otros grupos, para intentar saber en el nivel en el cual nos estamos moviendo.
18: El primer amistós del tancat serà aquest dissabte 29 a les 7 de la tarda al Camí de Roda contra l'Olivella, un horari i un escenari que es mantindran en principi al llarg del setembre per enfrontar-se a l'Olèrdola el dissabte 5, al Sant Pau d'Urdal el dissabte 12, al Racing Bonavista el dissabte 19 i contra el Perafort el dissabte 26, que serà l'última prova abans del debut a la Lliga el diumenge 4 d'octubre a les 12 del migdia a Vallvei. I seguim parlant d'handbol. El Vendrell i Evolution Time jugaran guany la seva quarta temporada consecutiva des que va tornar a la competició el 2023. Per tercer any seguit ho farà Primera Catalana, una categoria que aquest curs canvia de format, ja que passa a tenir 2 grups de 16 equips, propiciant així una lliga més llarga que l'any passat. L'altra novetat és a nivell intern, ja que Indelesi Grau i Josep Anton Marlès deixaran de dirigir l'equip i el club ha decidit apostar per incorporar Juanpe Fernández, tècnic vilanoví amb experiència en altres clubs de la zona, com el Club Handbol Vilanova. Escoltem el nou entrenador del Vendrell Evolution Time, Juanpe Fernández.
20: És un repte perquè l'últim cop que ja portava com 3 anys així de parón que no entrenava, doncs és un altre cop retornar tot això i amb il·lusió.
18: Juanpe serà l'encarregat de gestionar l'arribada de diverses juvenils al primer equip, que l'any passat ja van començar a treure el cap i que ara tindran un paper fonamental combinat amb l'experiència de les jugadores més veteranes. Escoltem de nou Juanpe Fernández.
20: Treballi, sobretot que fem coses amb intenció, res de reaccionar. Fer equip, establir unes bases de joc i a partir d'aquí, pues, el que dongui.
18: El primer amistós del Vendrell Evolution Time serà el diumenge 13 de setembre al Pavelló Municipal contra l'Igualada, mentre que la setmana següent també participarà el torneig per a Lluís Benages, que servirà d'aperitiu per al debut a la Lliga, previst per l'últim cap de setmana de setembre, també a casa, contra el Ràpid Cornellà.
1: I per acabar, una mica de previsió del temps. Avui ja ho hem vist, mínimes de 21, màximes de 32. No hi ha pràcticament possibilitats de precipitació, tot i que veurem núvols segurament al final del dia. Els núvols s'incrementaran durant la nit i matinada, difícilment deixaran pluges, si és així 4 gotes... Règim de temperatures demà divendres molt similar d'avui, 21-33, i situació encara de més estabilitat quan arribi dissabte. En fresqueta, mínimes de 20, màximes de 31, diumenge ha de ser en principi un dia calcat, i si ve algun canvi, que no ha de ser gran cosa, serà de cara a dilluns i dimarts de la setmana que ve. Aquesta sensació d'estabilitat meteorològica, tanquem aquí aquesta edició de les notícies. De moment això és tot. Bona tarda.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: entiendo. Estoy bien hasta que me enamoro. Y cuando me enamoro, todo se va a la ver.
1: Els dissabtes comencen amb... de 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.